acollit d'una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Herbàs. L'exposició va estar formada per 25 persones i va incloure diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes va destacar una exposició fotogràfica amb una vintena d'imatges dels espais més emblemàtics de Cunit, que va permetre als assistents descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. La delegació també va presentar una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que posa en valor les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte va comptar amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que van contribuir a fer possible aquesta nova acció d'intercanvi cultural entre les dues comunitats. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra, a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França per al nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com a un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cluenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida a tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o l'acompanyant doncs els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I l'Ajuntament de Cunit ha participat aquest passat divendres, dia 12 de juny, en el primer congrés del govern de la Dada, celebrat a Salou i organitzat per l'Ajuntament de Salou. La representació municipal ha estat encapçalada per la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència, amb l'assistència del regidor David Marquínez i membres del seu equip. La jornada ha reunit representants de 28 ajuntaments d'arreu de Catalunya, així com professionals especialitzats en transformació digital i administració pública, amb la participació de l'Administració Oberta de Catalunya, organisme supramunicipal de referència en el món la modernització del servei públics digitals. El Congrés ha servit com a espai de trobada per a compartir experiències, projectes i bones pràctiques relacionades amb la gestió de les dades a les administracions públiques. Durant la jornada s'han abordat qüestions com la qualitat de la dada, la interoperativitat entre administracions, la presa de decisions basada en dades i els reptes que plantegen les noves tecnologies en l'àmbit de la gestió pública. El regidor David Marquínez ha destacat la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per a continuar avançant en la transformació digital dels ajuntaments. Les dades són un actiu estratègic per a qualsevol administració, especialment pel que fa a la sobirania de la dada. Una gestió adequada de la informació ens permet oferir millors serveis, optimitzant recursos i prendre decisions més informades en benefici de la ciutadania. Marquínez també ha valorat positivament la possibilitat de compartir experiències amb altres municipis. Aquest congrés ens ha permès conèixer iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant arreu del territori i establir contactes amb altres administracions que comparteixen els mateixos reptes en matèria de digitalització i govern de la dada. També esperem que aquesta trobada serveixi per impulsar una col·laboració més transversal entre administracions i facilitar l'intercanvi de solucions davant problemàtiques compartides. La participació de l'Ajuntament de Cunit en aquest congrés s'enmarca en el compromís municipal amb la innovació, la transparència i la millora contínua dels serveis públics, així com en la voluntat d'incorporar noves eines i metodologies que contribueixin a una administració més eficient, moderna i orientada a les necessitats de la ciutadania. Amb l'assistència al primer congrés del govern de la dada, l'Ajuntament de Cunit reforça la seva aposta per l'ús responsable i en local de la dada en el procés de transformació digital com a eina per millorar la gestió pública i la qualitat dels serveis municipals. I Cunit ja ho té tot a punt per celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol.
L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cerc Cabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa. Seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugazos d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical i la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb les joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan divertides com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Creceto, doncs els concursos de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra també Els Plans, protagonitzada per Llorença González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que s'estan obrint a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador també a l'oficina doncs, de turisme. El teu mocador oficial, recorda, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Recorda, doncs, l'oficina de turisme reparteix els mocadors oficials de la Festa Major des d'ahir mateix, on l'Ajuntament recorda que les unitats són limitades, s'establirà un màxim per recollir de 2 mocadors per persona i es repartiran fins a esgotar les existències de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia. A més, s'ha estrenat una nova cançó d'aquesta Festa Major d'estiu 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltem exclusiva a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

0: Escoltant-nos la cançó oficial de la Festa Major d'estiu 2026, mullats i cremats. A més, tothom es pregunta qui farà el pregó de la Festa Major d'estiu. Ell és d'aquells que ha crescut corrent pels nostres carrers i que s'estima conit com ningú. Avui us portem una pista definitiva. Ha canviat el croissant per un micròfon. Sabríeu reconèixer de qui es tracta? Podrem llegir els comentaris a la web de l'Ajuntament, doncs també a les xarxes socials i al Facebook de l'Ajuntament de Cunit. Aquest divendres desvetllarem el misteri. Però encara tenim més temes per compartir amb tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Escoltarem aquesta cançó sencera al llarg de tota la nostra jornada en el magazín del Cunit, el dia... bé, del ventilador, vaja, que el que hi ha, doncs estem a la programació d'estiu d'aquí, de Ràdio Cunit. Seguim amb més temes a tractar. Continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi, amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu del nostre municipi. I sobre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. El que s'està doncs, pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'han confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia. I en horari especial, dilluns dia 22 de juny, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, el GES, i preparació per les proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior i accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, el NIE o el passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat del GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Tu veuràs el nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem! Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, a la planta baixa. O bé trucant al 977-67-4601, 977-67-4601, o al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per un últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I tenim també la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb el treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per l'activitat d'estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'estiu, doncs, Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme. De 7 del vespre a 11 de la nit, una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de la Frida Later i Barry Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra food trucks per a vulgui doncs, a gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia, on també hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través dels serveis iFactor i Cunit i Som Cunit organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes i emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper dia 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit i també doncs al carrer dels Horts número 5. També s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats, automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.gle que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre iFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. La nit de l'empresa reuneix a 5... Canviant de tema, la nit de l'empresa 2026 també reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. I és que Mas Soler va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial del Gran Penedès a la trajectòria professional. Vallformosa rep el gran premi doncs, també a l'empresa d'aquest any. Doncs aquest passat divendres a Vilanova i la Geltrú, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar el vespre doncs, la nit de l'empresa que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic, institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massolers va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores d'Impro Show i el seu equip que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit doncs al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que les fan possibles. A la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervenir l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i de Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès és viu, actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement i a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer amb Matlleu Origen, Silab, Diagnòstics, Eix Diari, Hidra Media, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cutmax Aluminis, Nima, Grup d'Automoció i Poliesportiu, així mateix, doncs, el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrà SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú com a exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit d'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. El premi neix amb la voluntat de posar en valor les persones que hi ha darrere de les empreses. En aquesta primera edició, el guardó va ser atorgat a Xavier Mestres. Un cop finalitzats aquests reconeixements, la nit de l'empresa va continuar amb el sopar relacionat, relacional que va permetre allargar els espais de trobada i conversa entre les persones assistents. La proposta gastronòmica va anar a càrrec de Mas Solers i el sopar va comptar amb el maridatge dels vins de la bodega Vallformosa que van acompanyar els diferents moments de la vetllada. Després del sopar, la gala es va reemprendre amb la intervenció de la il·lustríssima senyora Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, municipi anfitrió de l'edició d'enguany, en la seva intervenció, el qual va agrair a la Federació Empresarial del Gran Penedès la tasca que du a terme per acompanyar les empreses del territori i va posar en valor el talent, la capacitat emprenedora i el potencial del Gran Penedès. Així mateix va destacar la importància de generar espais de trobada que reforcin la connexió i la col·laboració. Tot seguit va tenir lloc l'entrega dels premis de la Federació Empresarial Gran Penedès que enguany van superar el centenar de candidatures presentades, reflectint el dinamisme i la vitalitat del teixit empresarial del Gran Penedès. En el bloc de personalitat, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la promoció del talent va ser per Cal Blai, amb Àrtic i la Granja Foods com a finalistes, mentre que el Premi FEGP, el compromís social, va recaure en LinkUp, amb David Smile i Societat Empresa com a finalistes. En el bloc d'innovació, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa Innovadora 2026 es va concedir doncs, a Ex-Equo, a l'Agromillora i Indústries Volcar, amb CILAB, Diagnòstics com a finalistes, mentre que el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de l'Emergència Climàtica va ser per Prot Energia, amb Indústries Volcar i Lico Ibèrica com a finalistes. En l'àmbit de l'emprenedoria, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Expansió Empresarial va ser per a Pirotècnia Igual, amb Agromillora i NG Plàstics com a finalistes. El Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès de Joves Empresa va reconèixer Macaque Consulting, Amedera Working i Míriam Luna com a finalistes. I el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Petita Empresa va ser per a Cosmonau King Expert Partner, amb la Gelintense Coworking i Macaque Consulting com a finalistes. En el bloc de valors i alegria, el Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès Dones d'Empresa 2026 va recaure a Carme Golm, de la Granja Foods, amb Eva Santos i Maria Nadal, de Cosmonou, i Marisol García, de Matriosques, com a finalistes. El Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Comunicació va ser per la Daurada, amb l'Ametller Origen i la Granja Foods com a finalistes. Per cloure la gala de lliurament de premis, es va fer entrega del Gran Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa de l'any 2026, el màxim reconeixement que atorga la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó va recaure a Vallformosa en reconeixement a la seva trajectòria, capacitat d'innovació, projecció i compromís amb el territori. Aquest premi va voler doncs, posar en valor una empresa que representa els valors del teixit empresarial del Gran Penedès i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori. Un cop finalitzada la gala, la celebració va continuar amb una copa als Jardins de les Fonts que va permetre tancar la nit de l'empresa en un àmbit distès i relacional, allargant la troballa doncs, entre les persones assistents. La Federació Empresarial del Gran Penedès vol expressar el seu agraïment a totes les persones, empreses i entitats que han fet possible aquesta edició a la nit de l'empresa, així com als patrocinadors i col·laboradors que han contribuït de manera decisiva al bon desenvolupament de la vetllada. encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades a partir de joves a partir de primer d'ESO. Més informació, inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, recorda, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una jornada d'esport a l'aire lliure, com hem comentat anteriorment, amb aquest programa de la jornada al Joncs pel Tour, el que tindrà lloc, doncs, el proper dissabte, dia 20 de juny. A més, del mateix 20 de juny tenim ballada de sardanes. El dissabte 20 de juny, a 6:45 del vespre, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Un acte que organitza l'Associació, doncs, Sardanista de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i amb el suport de Ràdio Cunit. I si marxem al món del dia, acaba, marxem al 3 de 8, el qual destaca... Marta Vidal, nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Per primera vegada, una dona dirigirà la denominació d'origen. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que com sempre us ofereix des de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, amb el nostre company, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt, doncs, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 28 i els 30, amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a primera hora de la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu amb un temps radiant, sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i estarà per sobre dels 30 o al costat dels 31, amb una humitat encara força baixa. Ben feble, amb marinades de migjorn o xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada tota la jornada. Per tant, setmana de rigorós estiu, que tindrà continuïtat dissabte, ahir dijous, amb un altre dia de ple estiu, amb calor de 31 a 32 graus.
3: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
0: Tots els dimecres, a 9:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Radio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Radio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Radio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Radio Cunit.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són 3 quarts d'11 del matí, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 del migdia, 3 hores en format magazín per empalmar, doncs, amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Amb obres incloses, eh? Des d'aquí disculpes a l'audiència per tots els sorolls, per això hem començat una miqueta més tard, eh? És que estem fent obres aquí al casal municipal, que ha de quedar molt xulo, i ho quedarà, eh? Crec que sí, perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com està quedant, eh? Serà l'orgull del nostre poble. Però no avancem a aconteixements, eh? Doncs tot això és a fi de bé, i per tant, doncs, com no des d'aquí, volem recordar a tota la gent que tenim les línies ben obertes per a totes les persones les quals vulguin participar del nostre programa. Poden trucar al telèfon de la ràdio, poden posar-se en contacte amb nosaltres via mail, WhatsApp, i per on faci falta, telemar i aire, eh? I com nosaltres també us donarem numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, volem donar la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, Mari Carme García, Toni Camano, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévalo, a la Pel·li Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar amb el nostre sumari de continguts d'avui, dimarts, ja 2 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar sota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les 2 ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A banda de tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fet o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També a la 11, aviam si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les seves combinacions guanyadores. També esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, la gent d'actes del nostre municipi, i no contents amb tot això, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 2 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, també, com cada dimarts, ens pujarem amb la nostra muntanya russa particular comandada per Vanessa Sancho, el qual, com sempre, ens parla, doncs, de les seves vivències, eh? I també, doncs, com no, del seu llibre Mi muntanya russa i del nou que ha tret ara, eh? Estigueu atents a la nostra sintonia. A més, també tindrem l'actualitat pastoral de la mà de Maria Román, amb l'horari de les misses, també, doncs, les seves poesies i reflexions. I, a més, també, com no, tindrem l'espai d'humor per Nassos, la sonrisa d'Elisi, amb Tete Fané, Moncho Barrajo i companyia. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí realitzarem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, eh? De qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censura, seguit te les posarem totes. I a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. A més, també, com no, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals que, com sempre, ofereixen els nostres patrocinadors i que més endavant, doncs, detallarem també en aquest programa, el qual fa possible també des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens, el qual us convida a que pugeu en aquesta nau espacial a la que aixeca el vol, viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radioconic.cat. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes alguna cosa millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment, doncs, de donar pas a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris i, com sempre, ho farem, doncs, començant pels d'àmbit local i després amb els d'àmbit general, totes les edicions d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, el diari de Tarragona 47, portada amb el següent titular. Tarragona aposta per la seguretat. Calafell, Cunit, la... reivindicada comissaria dels Mossos d'Esquadra ha estat escoltada pel govern. A Vilaseca, durant l'estiu es veurà augmentada la plantilla de policia local amb 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, abandonada de les Gavarres, serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona, el que està previst a l'inici de les obres a mitjans de 2028. En fotografia de portada observem, doncs, aquesta imatge de la seu dels Mossos a les Gavarres, abandonada des de 2011. A Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu de la capella prop de la Misericòrdia. I a Tarragona, Adif avança el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte quedà abandonat fa 20 anys. A Tarragona arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula en el Nàstic. I a Reus Redis tenim Ferran Asensio, que apunta a director esportiu. Marxem amb el diari Ara, el que enceta portada amb els casos judicials del PSOE. Feijóo ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia de portada, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociació amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva del Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. A més, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I ja anuncia el Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Pel que fa a la nit de l'Ara, 2026, recordem el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana. Entrades ja a la venda. I avui l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Lòria també la trobarem en aquest petit suplement del diari Ara. El deixem i marxem ara sí amb el punt avui, el que ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem aquesta estrella de la OTAN, la que està esquinçant el que seria la bandera dels Estats Units i la de la Unió Europea, amb el següent titular: l'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala. Expedient i benedicció. Expedient al policia espanyol que va empantar la manifestant valenciana i més castellà a la visita papal a Barcelona. També tenim crònica d'Anna Serrano. Esquerra Republicana colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin. I també tenim crònica de David Portavella. Espelmes a la moció de censura. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Eric Polivalència i Perseverància amb el Premi del Mundial. Ha remat per ser clau al Barça i ara disputarà la Copa del Món. Però encara tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès, El dilema dels docents, Jordi Cominal, Ai, les pomes podrides, Irene Casellas, La bala a la recambra, Emansola, Més que un sou, Julieta Plastro, Edgar Morin, Amor, poesia i saviesa, Xavier Díaz, L'esterilització de les classes mitjanes, i Jordi Mulet, l'alcaldessa de Ripoll, veu esquirols. A la capçalera tenim entrevista a Timothy William Waters. jurista i expert en relacions internacionals, el que declara s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. I pel que fa a referència a l'Observatori Municipal Mereixem a Rubí, demandes que mai no acaben. Entrevistes a l'alcaldessa Ana Maria Martínez i a la cap de l'oposició, Montse Soler. I deixem els diaris també locals, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb Iran. El president dels Estats Units sosté que ha aconseguit frenar Netanyahu, però aquest assegura que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En fotografia de portada tenim el trompista de la Espriella que s'accedeix a Colòmbia. El candidat ultradretà, Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials colombianes amb un missatge de pressió, de presó o mort per als criminals, el qual l'ultra l'observem a la imatge, protegit després darrere un cristall, el que superà a Iván Cepeda, candidat de Gustavo Petro. D'altra banda, Feijóo ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar en seguida eleccions. El líder del Partit Popular planteja arribar al govern de forma provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. El Partit Popular i Vox ultimen el pacte a Castella i Lleó. I Salvador Illa anuncia 3.300 milions en fons públics i privats per infraestructures. Pel que fa a la flacidesa, Ozempic emplena les clíniques de cirurgia estètica. I segons els testimonis, el pistoler de Badalona disparà als menors. A Barcelona, la visita del Papa es colen els souvenirs. I pel que fa al periòdico de Catalunya, també tenim a Salvador Illa, que anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de la qualitat. En fotografia de portada tenim aquest ressò per sortir aviat i abraçar la meva iaia, declara doncs l'Ainhoa, d'11 anys, el qual és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hermatològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. En fotografia de portada, doncs, observem l'Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, al qual rep tractament per una leucèmia. I també tenim acte de relleu. Javier Moll declara: el periòdico compta avui amb un equip guanyador. Gemma Martínez en assumeix la direcció amb el repte de fer un diari més fort. En fotografia de portada també tenim a Javier Moll, a Anza Salasola, Albert Saez i Gemma Martínez a la redacció del Periòdico de Catalunya. I també tenim tendència a l'alça. Les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia. També tenim informe de l'ONIF. L'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. I pel que fa a la primera volta, l'esquerra colombiana qüestiona el triomf de la ultra de la Espriella. I també tenim petició per carta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Per últim, repassem El País. Reunió de l'executiva dels socialistes. Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten al seu partit es tracta d'una forma diferent. La portaveu denuncia una doble vara de medir dels jutges i de la UCO. I el PNV rebutja la nova proposta de Feijóo per desbancar el govern. En fotografia de portada tenim la selectivitat amb més mesures contra el copiteig, perquè no puguin copiar. I també el primogènit del fundador de Mango contracta a un investigador privat per la seva defensa. Jonathan Andic lliura la batalla del jurat. D'altra banda, Petro entra al xoc a la segona volta presidencial de Colòmbia. Les denúncies d'irregularitats calenten la campanya electoral. També tenim a Trump, que ordena a Israel detindre l'ofensiva a Líban per salvar la treva. I pel que fa a tribunals, els testimonis desinflen alguns indicis vers el germà de Sánchez. Pel que fa a política, Esquerra Republicana frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. I a la capçalera marxem amb música. La casita de Bad Bunny i la polèmica selecció de dones per emplenar-la. I fins aquí les notícies més destacades a les quals feien referència a les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals a hora a hora amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que ens van refrescant de totes les notícies d'àmbit general que van succeint al llarg del dia, com sempre, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local. Vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente.

0: 902-196-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: I ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia que ha parat pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments la nostra línia, que recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Això en condicions normals, s'ha restablert la circulació normal perquè fa el dia d'ahir, recordem doncs que des de les 3 de la tarda i fins gairebé a la vora a les 6 va estar interrompuda la línia a causa d'un accident, d'un atropellament, i al qual doncs ja s'ha restablert la circulació, el que avui funciona amb relativa normalitat, complint-se els horaris previstos, i el qual, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, recordem, està reprogramada l'oferta des de Sitges i Vilanova de la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picabuixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar a la saturada R2 Sud. D'altra banda, també recordem que la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins a Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 Sud fins a Barcelona. Una incidència que també afecta a la R13, a la R15, a la R16 i a la R17. També recordem que a la R3, que se'ns ha descuidat de comentar, a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró, on els viatgers no tenen, doncs, no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, ara com anar a fer transport a l'estació de Centelles. A Rodalies a Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on, degut als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis amb la saturada R2 Sud. Consulta tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'actualitat ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina proposta ens realitzes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Dones de Treballadores Sexuals.
0: Ui, molt bé, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. També tenen el seu dia.
0: Ah, perfecte. Molt bé,
1: I
0: molt bé.
1: I com tot, sempre hi ha una cançó per tot.
0: Aviam, quina és?
1: Doncs és Ricardo Arjona i es diu Mujer, el tema.
0: Ah, molt bé, doncs amb això ho reivindiquem, clar que sí. Doncs amb aquest tema ens quedem, de Ricardo Arjona, Mujer. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si Déu vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores de resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la 11 del dia d'ahir, on el número premiat precisament va ser el número 11. El cupó diari, el 78.747, 78747 de la sèrie 26. El tríplex de la 11, el número premiat des del 718, 718. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 24, 27, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 65, 66, 69, 73 i 75. I el sorteig midia, la data premiada és la del 20 d'octubre de 1996, amb el 5 de trèvols. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens ha facilitat Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: Igual és un adjectiu que expressa que una persona o cosa té trets en comú amb una altra persona o cosa. És a dir, que en té la mateixa aparença, característiques.
3: Per exemple, la Maria és igual que sa mare. Aquest cotxe és igual que el meu.
2: Quan ens referim a persones, també podem utilitzar l'adjectiu pastat en el sentit d'igual. La Maria és pastada a sa mare.
3: Ara bé, no és correcte utilitzar l'adjectiu igual quan volem expressar probabilitat. Per exemple, quan no sabem si podrem o no fer alguna cosa.
2: Igual vinc aquesta nit a sopar. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser vinc aquesta nit a sopar. Correcte.
2: Altres exemples. Demà igual plourà. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser demà plourà.

I ara sí, arribes a aquest punt del programa. És el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026. I començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, a escala 1, local 2, de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem a l'any 455, on els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables. Es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. A més, l'any 553, també tal dia com avui a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople, que començà el 5 de maig, on el concili condemna el nestorianisme. Doncs bé, a partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, comencem a viatjar i a repassar la història i arribem ja al 1442, a Nàpols, on Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. A més, a tal dia com avui de l'any 1485, a Casa Arbonaida, avui Casa Arbonella, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la villa. I ja al segle XIX, al 1835, al port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858, l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. Però encara tenim més notícies. Arribem a l'any 1888, a Barcelona, on apareix la publicació anarquista Tierra y Libertad, que dirigeix Federico Urales. I amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1940, als Estats Units d'Amèrica, es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. Seguim avançant i arribem al 1977, a Espanya, on el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I al 1979, a Barcelona, un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. A més, el mateix any, 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I abdica. Itàlia, com avui, deixa el tron al seu fill Felip de Borbó, que governarà amb el nom de Felip VI. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Quantes vegades mirem la lluna?
3: Moltes, veritat?
2: I quantes vegades li recitem un poema?
3: Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
4: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: El Santoral i aniversaris.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
3: Sí, senyor, aquestes són les vies de comunicació directes per participar del nostre Happy Birthday particular, la secció a la qual, com sempre, felicitem a tothom pel seu santoral, pel seu aniversari o pel que faci falta. Recordem que a banda dels telèfons també tenim les nostres vies telemàtiques, la web, Ràdio Cunit amb majúscules i, com no, també les nostres xarxes socials també, eh?
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
3: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directa les quals pots utilitzar, doncs, com no, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Avui tenim el temps força apretadet, o sigui que anem ràpidament a repassar el nostre santoral d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, i volem felicitar Sant Alejandro, Amèlia, Atalo, Biblides, Blandina, Dictino, Domingo, Elmo, Pagato, Erasmo, Esteban, Eugenio, Guido, a Sant Marcelí, Maturo, Nicèfor, Nicolau, Pere, Pontífex, Pondino, Delmo, Ulric i Betio. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats, i agafem el nostre telefonotron per intentar, doncs, felicitar a una persona a la que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Atenció, perquè truquem cap a Barcelona, a veure si ens agafa el telèfon Ferran Serra, el que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia. Ai, encara no l'agafa, encara no l'agafa. Bé, doncs ràpidament, doncs a veure si li podem fer aquesta sorpresa millor directa. Potser està treballant, potser està estudiant, potser està fent alguna altra cosa. Però bueno, doncs...
4: Se te ha redirigido al buzón

0: Vaja, vaja, vaja. Tornem a provar-ho. Tornem a provar-ho. Segon intent. A veure si ens l'agafa. A veure si hi ha possibilitat de fer aquesta sorpresa millor en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ara sí, quan ja són les 12 i 11 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, en Ferran Serra, sisplau.
1: El mateix.
0: Avui és el teu aniversari, veritat?
1: Sí.
0: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Vaja, vaja, vaja. Acaba de fallar la línia. Tornem a provar-ho. S'ha tallat la comunicació. S'ha tallat la comunicació. A veure si ara sí podem recuperar la línia. S'havia tallat la comunicació. Ferran, què tal estàs? Moltes felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Què tal? Prova bé el dia o no?
1: Prova treballant des de les 8 del matí.
0: Vaja, doncs anem ràpidet. No volem molestar. Has rebut molts regals o no?
1: No, encara no.
0: Doncs volem fer un de musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: California Dreaming.
0: California Dreaming. California Dreaming, doncs ràpidament anem a posar-la. I més a més et donarem numeret. T'emportes el número 316 pel sorteig de premis d'aquesta setmana, d'aquest divendres, a través de la 107 de la FM. Doncs escolta'm, Ferran, de part de tots els teus amics, et desitgem que passis un feliç dia, que per molts anys en vida nostra, i a disfrutar-los, d'acord? Una forta abraçada. Adéu-siau, bon dia. Ahí va, California Dreaming. Ferran Serra, t'emportes el 316.

0: I bé, doncs, arribats a aquest punt del programa, quan ja gairebé estem a... passa un minut, gairebé ja d'un quart d'una del migdia, és el moment de donar pas a l'escolta aquesta sintonia de la secció de Maria Román, a la que ja teníem penjada, la teníem ja connectada, però s'ha penjat la línia i ara, doncs, ens és impossible de posar-nos en contacte amb ella. Maria, si nos escuchas, llama a la ràdio, por favor, coge el teléfono, porque no sé qué ha pasado, que se ha cortado la comunicación y no hay manera de ponerse en contacto contigo. Venga, Maria, que tenemos que realitzar la secció, una secció la qual, com sempre, ens ofereix amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, a l'horari de les misses, i, com no, també els seus consells i poesies i reflexions, a les que, com sempre, culminen dos cançons, i que, com sempre, doncs, és un plaer de compartir una estona de ràdio amb ella, com cada dimarts al matí, aquí, en aquest espai, al Cunit del Dia de Ràdio Cunit. Sembla ser que, teníem comunicació amb ella, ens ha agafat el telèfon, la teníem connectada i s'ha penjat la línia. Potser aquest telèfon va a piles o a bateria i s'ha acabat la bateria. Maria, si nos escuchas, por favor, llama a la ràdio 977-674-918 977-674-918. El telèfon del directe de Ràdio Cunit. Tenim les línies ben obertes i són aquestes, ja ho saps, eh? Venga, pues, Maria, que a ver si nos escuchas, nos coges el teléfono o nos llamas, por favor, porque no hay manera de ponerse en contacto contigo y poder realizar la sección. Esperem una miqueta, recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, anem a recordar-les, són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit, a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o també missatge privat.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
5: FM.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 16 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Una delegació de Cunit va participar els dies 13 i 14 de juny en la festa local d'Arbàs, a Occitània, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen les dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca va estar encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, encarregat de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi durant aquesta trobada. La visita va donar continuïtat a l'intercanvi institucional i cultural iniciat l'any passat amb la visita a Cunit d'una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbàs. L'exposició va estar formada per 25 persones i va incloure diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes va destacar una exposició fotogràfica amb una vintena d'imatges dels espais més emblemàtics de Cunit que va permetre als assistents descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. La delegació també va presentar una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que posa en valor les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte va comptar amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit que van contribuir a fer possible aquesta nova acció d'intercanvi cultural entre les dues comunitats. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra, a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França per al nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com a un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cluenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida a tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o l'acompanyant doncs els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I l'Ajuntament de Cunit ha participat aquest passat divendres, dia 12 de juny, en el primer congrés del govern de la Dada, celebrat a Salou i organitzat per l'Ajuntament de Salou. La representació municipal ha estat encapçalada per la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència, amb l'assistència del regidor David Marquínez i membres del seu equip. La jornada ha reunit representants de 28 ajuntaments d'arreu de Catalunya, així com professionals especialitzats en transformació digital i administració pública, amb la participació de l'Administració Oberta de Catalunya, organisme supramunicipal de referència en la modernització del servei públics digitals. El Congrés ha servit com a espai de trobada per a compartir experiències, projectes i bones pràctiques relacionades amb la gestió de les dades a les administracions públiques. Durant la jornada s'han abordat qüestions com la qualitat de la dada, la interoperativitat entre administracions, la presa de decisions basada en dades i els reptes que plantegen les noves tecnologies en l'àmbit de la gestió pública. El regidor David Marquínez ha destacat la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per a continuar avançant en la transformació digital dels ajuntaments. Les dades són un actiu estratègic per a qualsevol administració, especialment pel que fa a la sobirania de la dada. Una gestió adequada de la informació ens permet oferir millors serveis, optimitzant recursos i prendre decisions més informades en benefici de la ciutadania. Marquínez també ha valorat positivament la possibilitat de compartir experiències amb altres municipis. Aquest congrés ens ha permès conèixer iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant
participant arreu del territori i establir contactes amb altres administracions que comparteixen els mateixos reptes en matèria de digitalització i govern de la dada. També esperem que aquesta trobada serveixi per impulsar una col·laboració més transversal entre administracions i facilitar l'intercanvi de solucions davant problemàtiques compartides. La participació de l'Ajuntament de Cunit en aquest congrés s'emmarca en el compromís municipal amb la innovació, la transparència i la millora contínua dels serveis públics, així com en la voluntat d'incorporar noves eines i metodologies que contribueixin a una administració més eficient, moderna i orientada a les necessitats de la ciutadania. Amb l'assistència al primer congrés del govern de la dada, l'Ajuntament de Cunit reforça la seva aposta per l'ús responsable i en local de la dada en el procés de transformació digital com a eina per millorar la gestió pública i la qualitat dels serveis municipals. I Cunit ja ho té tot a punt per celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cerc Cabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa. Seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugazos d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, dia 4 de juliol, amb el bingo musical i la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns, dia 13 de juliol, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb les joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan divertides com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Crecheto, doncs els concursos de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural al Badec Unit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra també Els Plans, protagonitzada per Llorença González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que s'estan obrint a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador també a l'oficina de turisme. El teu mocador oficial, recorda, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Recorda, doncs, l'oficina de turisme reparteix els mocadors oficials de la Festa Major des d'ahir mateix, on l'Ajuntament recorda que les unitats són limitades, s'establirà un màxim per recollir de 2 mocadors per persona i es repartiran fins a esgotar les existències de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia. A més, s'ha estrenat una nova cançó d'aquesta Festa Major d'estiu 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltem exclusiva a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

Escoltant-nos la cançó oficial de la Festa Major d'estiu 2026, Mullats i Cremats. A més, tothom es pregunta qui farà el pregó de la Festa Major d'estiu. Ell és d'aquells que ha crescut corrent pels nostres carrers i que s'estima conit com ningú. Avui us portem una pista definitiva. Ha canviat el croissant per un micròfon. Sabríeu reconèixer de qui es tracta? Podrem llegir els comentaris a la web de l'Ajuntament, doncs també a les xarxes socials i al Facebook de l'Ajuntament de Cunit. Aquest divendres desvetllarem el misteri. Però encara tenim més temes per compartir amb tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Escoltarem aquesta cançó sencera al llarg de tota la nostra jornada en el magazín del Cunit al dia... Bé, del ventilador, vaja, que el que ja doncs estem a la programació d'estiu d'aquí, de Ràdio Cunit. Seguim amb més temes a tractar. Continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi, amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu del nostre municipi. I sobre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. El que s'està doncs, pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'han confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia. I en horari especial, dilluns dia 22 de juny, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, el GES, i preparació per les proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior i accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, el NIE o el passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs el nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem! Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, a la planta baixa. O bé trucant al 977-67-4601, 977-67-4601, o al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per un últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I tenim també la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb el treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. També tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per l'activitat d'estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'estiu, doncs, Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. El passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme.
De 7 del vespre a 11 de la nit, una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de la Frida de la Ter i Barry Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra food trucks per a vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia, on també hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través dels serveis i Factory Cunit i Som Cunit organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes i emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper dia 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit i també doncs al carrer dels Horts número 5. També s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisis de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats, automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.gle que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. La nit de l'empresa reuneix a 5... Canviant de tema, la nit de l'empresa 2026 també reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. I és que Mas Soler va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial del Gran Penedès a la trajectòria professional. Vallformosa rep el gran premi doncs també a l'empresa d'aquest any. Doncs aquest passat divendres a Vilanova i la Geltrú, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar el vespre doncs la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic, institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massolers va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores i d'Impro Show i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit doncs al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que les fan possibles. A la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervenir l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i de Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques.
El Gran Penedès és viu, actiu, emprenedor i ambiciós. Un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement i a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer amb Manlleu Origen, Silab, Diagnòstics, Eix Diari, Hidra Media, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cutmax Aluminis, Nima, Grup d'Automoció i Polisportiu, així mateix, doncs, el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú com a exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit d'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. El premi neix amb la voluntat de posar en valor les persones que hi ha darrere de les empreses. En aquesta primera edició, el guardó va ser atorgat a Xavier Mestres. Un cop finalitzats aquests reconeixements, la nit de l'empresa va continuar amb el sopar relacionat, relacional que va permetre allargar els espais de trobada i conversa entre les persones assistents. La proposta gastronòmica va anar a càrrec de Mas Solers i el sopar va comptar amb el maridatge dels vins de la bodega Vallformosa que van acompanyar els diferents moments de la vetllada. Després del sopar, la gala es va reemprendre amb la intervenció de la il·lustríssima senyora Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, municipi anfitrió de l'edició d'enguany, en la seva intervenció, el qual va agrair a la Federació Empresarial del Gran Penedès la tasca que du a terme per acompanyar les empreses del territori i va posar en valor el talent, la capacitat emprenedora i el potencial del Gran Penedès. Així mateix va destacar la importància de generar espais de trobada que reforcin la connexió i la col·laboració. Tot seguit va tenir lloc l'entrega dels premis de la Federació Empresarial Gran Penedès que enguany van superar el centenar de candidatures presentades, reflectint el dinamisme i la vitalitat del teixit empresarial del Gran Penedès. En el bloc de personalitat, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la promoció del talent va ser per Cal Blai, amb Àrtic i la Granja Foods com a finalistes, mentre que el Premi FEGP, el compromís social, va recaure en LinkUp, amb David Smile i Societat Empresa com a finalistes. En el bloc d'innovació, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa Innovadora 2026 es va concedir doncs, a Ex-Equo, a l'Agromillora i Indústries Volcar, amb CILAB, Diagnòstics com a finalistes, mentre que el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de l'Emergència Climàtica va

0: Eva Santos i Maria Nadal, de Cosmonou, i Marisol García, de Matriosques, com a finalistes. El Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Comunicació va ser per la Daurada, amb l'Ametller Origen i la Granja Foods com a finalistes. Per cloure la gala de lliurament de premis, es va fer entrega del Gran Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any 2026, el màxim reconeixement que atorga la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó va recaure a Vallformosa, en reconeixement a la seva trajectòria, capacitat d'innovació, projecció i compromís amb el territori. Aquest premi va voler doncs posar en valor una empresa que representa els valors del teixit empresarial del Gran Penedès i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori. Un cop finalitzada la gala, la celebració va continuar amb una copa als Jardins de les Fonts que va permetre tancar la nit de l'empresa en un àmbit distès i relacional, allargant la troballa doncs entre les persones assistents. La Federació Empresarial del Gran Penedès vol expressar el seu agraïment a totes les persones, empreses i entitats que han fet possible aquesta edició a la nit de l'empresa, així com als patrocinadors i col·laboradors que han contribuït de manera decisiva al bon desenvolupament de la vetllada. Encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades a partir de joves a partir de primer d'ESO. Més informació, inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, recorda, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una jornada d'esport a l'aire lliure, com hem comentat anteriorment, amb aquest programa de la jornada als Joncs pel Tour, el que tindrà lloc, doncs, el proper dissabte, dia 20 de juny. A més, del mateix 20 de juny tenim ballada de sardanes. Dissabte 20 de juny, a 6:45 del vespre, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes, amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Un acte que organitza l'Associació doncs, Sardanista de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i amb el suport de Ràdio Cunit. I si marxem al món del vi, acaba, marxem al 3 de 8, el qual destaca... Marta Vidal, nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Per primera vegada, una dona dirigirà la denominació d'origen. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix des de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, amb el nostre company, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt, doncs, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 28 i els 30 amb una humitat força baixa. Vent feble i variable amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a primera hora de la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu amb un temps radiant, sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 o 21 de mínima

0: mentre que la màxima encara pujarà més i estarà per sobre dels 30 o costant els 31, amb una humitat encara força baixa. Ben feble amb marinades de migjorn o xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada tota la jornada. Per tant, setmana de rigorós estiu que tindrà continuïtat dissabte, ahir dijous, amb un altre dia de ple estiu amb calor de 31 a 32 graus.
1: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.

Feeling so good. Feeling so good.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carmiña, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

0: Acá te estiu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Acá te estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM. FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
0: De Exer Ferru y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
8: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:00 del migdia.
8: Amb ja.

0: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
1: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
2: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
3: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
0: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
5: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
4: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
1: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
4: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit
5: 107.0
6: FM.
7: Este verano, Ràdio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
9: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, te caga.
10: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
11: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit. Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest programa Pregunta a l'alcalde, que com cada dimecres hem pogut doncs compartir amb tots vosaltres durant el llarg d'aquesta temporada. Avui, últim programa ja, abans de donar pas a la promoció estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit, i és per això doncs que tornem a recordar les vies de comunicació directes a totes les persones les quals vulguin aprofitar per fer doncs qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit, al qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
11: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
12: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on, per cert, doncs l'hem actualitzat. Ara hi ha intel·ligència artificial, la nostra web d'aquí de Ràdio Cunit. A més, podreu trobar els nostres podcasts també a través de les www.radiocunit.cat i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
12: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
2: I ara sí, doncs és moment de donar la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
13: Molt bon dia. Una mica encostipats per els rotllos aquests dels aires acondicionats, però bueno,
2: molt
13: tope,
2: bé.
13: A tope.
2: Perfecte, doncs si et sembla, entrem a matèria, que tenim bastantes consultes acumulades. Tenim primer comencem, doncs, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Jesús Pardo. Què tal estem? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia, Jaume, què tal?
2: Des de quina zona ens truca?
14: Perdona?
2: Des de quina zona ens truca?
14: De Cantoni.
2: Perfecte, doncs endavant. Quan vulgui ja pot fer-li la pregunta a l'ostre alcalde.
14: Molt bé. Bon dia, senyor alcalde.
13: Bon dia.
14: A veure, jo li faré una pregunta que és molt manida i que segurament ja li han fet 40.000 vegades. Però clar, les preguntes que es fan 40.000 vegades i es contesten, i avui no tenim solució, doncs, home, em veig obligat a tornar-li a fer. Una cosa tan simple, no?, tan simple com és, què passa amb les brosses, amb les basures? Què passa? O sigui, vam canviar el sistema i vam posar, doncs, aquests cubells petits, que cada un, tal, recollida directa, tot molt bonic, eh?, molt bonic, i que segurament en funció de no sé quin paràmetre, poden dir segurament des de l'alcaldia que ha sigut un èxit. I segurament, segurament. Però bé, el que per mi no és un èxit és veure totes les brosses, les basures, els desperdicis de tot tipus, veure-les al carrer, al costat del botellero, de l'únic que ha quedat, que és el botellero. I això segueix igual. I clar, i molt em temo que quan arribi l'estiu com tal, juliol i agost, que vindrà molta gent de fora, encara estarà pitjor. Llavors jo dic, és que la gent, poden dir, no? La gent, és que quin poc civisme. No, si és que no m'interessa si tenen o no civisme. La solució l'ha de donar l'Ajuntament, tinguin o no civisme les persones que llencen les bolses. O sigui, s'ha de trobar una solució. El que no pot ser és que passi de quan en quan el camió i retiri aquestes bosses que no s'han pogut o no han volgut llançar-les on toca. O bé que passin els jabalís, com l'altre dia al carrer, a la Serra de davant, doncs hi havia tres o quatre jabalís menjant-se les basures. La pregunta és molt simple. Senyor alcalde, trobarem la solució sense l'excusa de que la gent no té civisme? La solució l'ha de donar a l'Ajuntament. Com? El problema el teniu vostès, el tenen vostès. Aquesta és la pregunta. Gràcies.
6: Moltes gràcies per trucar. El problema el tenim tots, el problema, perquè al final el que fan és embrutar el poble i el poble és de tots, no? Vostè em diu que és de la zona de Cantoni, no?
14: Sí.
6: Vale, Cantoni és una de les zones on ens hem trobat més aquesta problemàtica, la que comenta vostè. I aquí s'ajunten diferents variables, i la solució no és fàcil. Encara que a vostè li pugui semblar que la solució és fàcil, solucionar els problemes es fa amb gestió i es fa amb sensibilitat i es fa amb diners. I la gent ha de saber que si no fas bé el que et toca fer, doncs tot això té uns costos. I llavors aquí hem de fer tots una reflexió conjunta, no? Què succeeix? Que aquest any acaba el contracte que teníem de recollida de la brossa. I jo reconec que una de les zones on crec que no ha acabat de funcionar bé el porta a porta per diferents motius, és precisament tota aquesta zona de Cantoni i Calcego, on hi ha molts apartaments, hi ha molts habitatges que no són cases unifamiliars i on també hi ha molta segona residència. D'acord?
14: Sí.
6: I partim del problema que la gent té l'obligació de gestionar els seus residus i té l'obligació de fer-ho bé. Què succeeix? Que hi ha gent que es nega, que són els que deixen la bossa al costat del botellero que diu vostè, amb tota la raó. Sí, sí. Jo hi passo molt sovint, ho veig. També em sento malament, m'enfado, però reconec que aquí s'ajunten diferents problemàtiques. Una és l'incivisme, i sí, és com diu vostè, no tot podem dir que és culpa de l'incivisme, o sigui, tota la responsabilitat de l'incivisme, però té una part molt important. I l'altra és que segurament el model de recollida en aquesta zona, veient la tipologia d'habitatge i la tipologia d'habitant, doncs segurament no l'hem encertat. Ara es farà un altre procés participatiu pel nou contracte de la brossa, i jo espero que els veïns, i jo defensaré que en tota aquesta zona d'aquí es posin els contenidors com hi ha de la carretera cap a baix.
14: Bueno, jo... Molt bé. Gràcies. Jo tinc que dir-li que sí.
6: Que tots
14: ho petim. Vale? No hi ha els de Cantoni. Però també els dic una cosa.
6: No, però hi ha zones...
14: És molt curiós.
6: Hi ha zones que està funcionant Hi ha zones que el porta a porta està funcionant bé i són zones on coincideixen dues variables, que són on hi ha vivendes majoritàriament unifamiliars i on també hi ha molta gent que viu tot l'any. I una miqueta
14: bueno,
6: ens trobem...
14: Jo...
6: Digui'm.
14: Sí, estic d'acord amb això. Però, cregui'm, no és que sigui fàcil. Jo ja ho sé que no és fàcil, però...
6: Ara volia acabar amb què és el que farà l'Ajuntament i, sobretot, què és el que farem aquest estiu a Cunit. L'any passat, no sé si se'n recorda, vam fer una operació de policia verda de paisà que enxampava tota aquesta gent que, sobretot a la vostra zona, llença la brossa en el botellero, i després també vam fer una operació d'obrir bosses. Sàpiga que des que vam fer aquella operació, de cop i volta, molta gent se'n va anar a buscar la targeta que no havia anat a buscar, la targeta de la brossa per gestionar els seus residus. La gent, fins que no li toques la butxaca, hi ha gent que no reacciona. Aquest estiu vam posar més de 300 multes a tota la gent que vam enxampar amb això. I ara tornarem a fer aquesta operació. Ara farem tota una operació preventiva avisant a la gent, no anirem a recaudar, anirem a farem una preventiva avisant que aquest estiu hi hauran durant 3-4 caps de setmana policia de paisà en totes aquestes zones conflictives, que principalment és al voltant de Cantón i Can Nicolau, Calcego,
14: sí.
6: I serem impecables. I a mi em sap greu perquè després t'arriba la gent, és que m'han cogido, és l'única vez que lo he hecho, tal. Em sap greu. Tu el que no pots fer és llençar la brossa enmig del carrer. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb el porta-a-porta. Llavors, el que jo recomano a la gent que no vulgui fer el porta-a-porta té dues opcions. O deixar-ho al carrer i si t'enganxen són 300 euros, que t'enganxaran, o agafes la teva targeta de reciclatge de Cunit i te'n pots anar a qualsevol illa de les que hi ha de la carretera cap a baix a llançar la brossa, que precisament a moltes d'aquestes illes de les zones de frontera de transició entre un model i l'altre la reforçarem també aquest estiu. I
14: bueno,
6: qui no vulgui tampoc fer això, escolta, que faci el que vulgui. Pensi que són 300 euros de multa. Són 300 euros de multa. I quan te la posen, dius, ostres, bueno, tu vols llançar la brossa al carrer? Segurament en un altre lloc no ho farien. Però a Cunit ho fan. I molta gent que pot ser que vingui de segona residència, en el seu poble no ho fan, aquí sí. Llavors què passarà? Que siguis de Cunit o siguis de segona residència, si llences la brossa al carrer, t'enxamparem. I farem una campanya, ja la tinc quadrada amb la policia local, i primer avisarem, perquè no venci la gent. És que estos van a recaudar. No, no anem a recaudar. Fa 3 anys que hi ha un model de recollida de residus que pots estar d'acord o no pots estar d'acord. El que no pots fer és llençar la merda al carrer. I si tu la vols llençar, llença-la. Pensa que et cobraran 300 euros. I si tornen a enganxar el segon cop, són 700 euros. I així
14: bueno, cada vegada que m'ho diu, em fa més por, eh?
6: No és por. És fer la feina. Ho dic perquè després, quan vam fer aquestes operacions, tothom va anar a buscar la targeta i em deien, jo és que soy de segunda residencia, pensava que no tenia targeta. No, qualsevol domicili que pagui rebut de brosses té dret a una targeta per fer servir els contenidors de les illes que hi ha de la carretera cap a baix o la zona d'emergència que hi ha al costat de la xèria. Si bueno, no vols
14: demano,
6: fer...
14: Demano la paraula. Vale. No han pensat, jo no tinc que dir com ho han de fer. Repressiu, 300 euros, que no és per fer diners o caixes, sinó perquè cony algo s'ha de fer, molt bé, vostès tenen els medis per poder fer-ho, però no han pensat de fer una selecció mixta, vull dir, amb zones on poden posar les caixes petites i altres, per una sèrie de dificultat, fer una altra, fer el que estava abans, vull dir, algo mixta, no sé si ho han pensat, jo ho deixo anar. Ara bé, no sóc ningú, vostès són a l'Ajuntament, són els que han de donar la solució.
6: Vostè té idees i són idees que intenten donar una solució al problema. El que passa és que després li falta conèixer la variable de l'administració. L'administració, quan tu treus un contracte de concessió amb servei públic, no el pots canviar a meitat del contracte.
14: Quan tu treus un contracte
6: amb unes característiques, no pots canviar les regles del joc a meitat, que és el que m'està demanant, amb tota la raó, i crec
14: no,
6: que...
14: No, a meitat no. Quan sigui...
6: Ara, jo el que li estic dient és que ara hi haurà el nou contracte i ara en els jocs on creiem que ha fallat aquest sistema posarem l'altre. Si poses els dos sistemes,
14: sí,
6: has de pagar dos rebuts de la brossa perquè els serveis són diferents i els serveis tenen un cost i el porta a porta és més car, però reciclem més.
14: Bueno, valorem això o bé
6: jo el que convido,
14: que estigui al carrer ple de porqueria.
6: Totalment. Jo el que convido és a participar en aquest procés que hi haurà de donar l'opinió de què pensen els veïns, de quin és el servei que han de tenir i tot això. I torno a repetir...
14: Reunió que hi hagin més de dues persones no hi aniré. Perquè...
6: És
14: una reunió de bar. No m'interessa. Estic dient avui el que crec que s'hauria de fer, ja dic, mixta. Això és el que penso.
6: Mixta és el que li dic. Tenir dos serveis vol dir tenir dos costos. I la gent...
14: Jo també torno a dir tenir dos costos o tenir la merda al carrer.
6: Bueno, però això són decisions que s'han de prendre i assumir les conseqüències. Nosaltres creiem que hi ha una via de mig i segurament en zones on funciona bé el porta-a-porta deixarem el porta-a-porta.
14: Fantàstic.
6: I en zones on no funciona el porta-a-porta buscarem un servei alternatiu. Però
14: només que ho sàpiga, em consta que hi ha gent que va a llançar la brossa als contenidors de segur de Calafell.
6: Bueno.
14: D'acord?
6: Sí.
14: Vull dir, home, ja és una pena, no?, que gent de Cunit tingui que anar a segur de Calafell a dir la brossa perquè tenen el sistema antic. Per exemple, el lectoret o aquests puestos, amb les caixes aquestes, jo a vegades ho veig, ho posen cada una molt bé, ha de funcionar molt bé, però els altres puestos no. I llavors és quan hem de pensar que ja ho pensen.
6: Pensi una cosa, molta gent d'on viu vostè no va segur tirar la brossa. Hi ha molta gent que passa la carretera i ho llença a les illes. I s'ha notat després de fer la campanya que vam fer l'any passat.
14: Ja.
6: La gent desconeix, va segur perquè diu, bé, no. Però la gent pot baixar a qualsevol illa de Cunit que pot fer servir els contenidors encara que no li pertoqui. Hi ha una illa de seguretat. Jo el que dic és un problema...
14: Falta informació, doncs.
6: Eh?
14: La gent no s'entera d'això.
6: Bueno, vostè té el canal de WhatsApp de l'Ajuntament?
14: Sí, però estic d'acord.
15: Molt bé.
14: Aquest poble és un poble que té una edat, una edat molt alta.
6: Això és un mite. Això és un mite, eh? Això és un mite, eh? Ho dic perquè tinc les dades de la...
14: És un mite, però jo li asseguro que per internet no hi ha massa gent que... Encara es necessita en aquest poble, penso jo, el paperet, que es posi a la bústia...
6: No ha rebut vostè una carta?
14: Es necessita fer més.
6: Sempre es pot millorar, però nosaltres intentem combinar les dues coses. Ara també hem tingut durant un mes uns educadors ambientals pels carrers explicant a la gent.
15: Perdó, tenim que deixar-ho aquí, que tenim més preguntes, eh? Tenim més preguntes i ha quedat...
6: Espera, no el sento bé. Digui'm.
14: No, un minut només. És una crítica constructiva, eh?
6: Totalment.
14: Per què? Perquè jo us he votat, a més, eh? O sigui que espero que el meu vot, que el meu tinc, valgui per algú. Res més, perdoneu, eh?
6: Moltes gràcies per trucar, eh?
15: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més trucades a l'altre costat del fil telefònic. Toni Capdevila, molt bon dia.
16: Molt bon dia, Jaume, com anem?
15: Des de quina zona es truca?
16: Des de Valparaíso Montanyà.
15: Perfecte, doncs endavant, quan vulgui.
16: Bon dia, alcalde. Mira, primer, volia felicitar-vos pel programa, que és una iniciativa doncs, molt interessant i molt valenta, i preguntar també si continuareu la temporada que ve.
6: Això ho ha de decidir la gent d'Impulsem Cunit. Ja us ho farem saber... Si es refereixen al programa ràdio, sí, amb el Jaume estarem fins que hi hagi les eleccions.
16: Sí. Molt bé. Sempre. Doncs ara la pregunta de veritat. Mira, tinc un vehicle de més de 30 anys que volia fer històric i m'han dit que això cada ajuntament té... He de parlar amb l'ajuntament. Era aviam si sabia vostè com fer-ho, això.
6: Pues t'ho preguntaré, perquè jo no tinc un vehicle històric i no t'ho sé dir, però si ara li dic al Jaume que em doni el telèfon, faré les consultes i t'ho faig saber.
16: Molt bé.
6: Vale?
15: Moltes gràcies.
16: Molt bé, moltes gràcies.
6: Vinga,
15: adéu-siau, bon dia. Tenia més trucades, no ens agafen el telèfon, però sí, tenim missatges de veu que ens han deixat aquí a través del nostre contestador d'aquí de Ràdio Cunit. Vam escoltar el primer missatge de Susana Cadavieco. Què diu així?
17: Hola, bon dia. Em dic Susana i truco des de la Rambla del Prat. Jo volia preguntar si sabeu ja què teniu preparat des de l'Ajuntament, des de l'Alcaldia o des de la Generalitat, per quan passi per aquí, per Cunit, el Tour de França. Perquè jo estic apuntada com a voluntària i la veritat és que em fa molta il·lusió. Perquè bueno, és una cosa que suposo que m'imagino no tornarà a succeir, no tornarà a passar per aquí. I em fa molta gràcia, la veritat, i molta il·lusió. I volia saber això que teniu preparat, no sé, que m'expliqueu una mica. Moltes gràcies.
6: Bueno, pues dir-li que ara fa unes setmanes vam fer una bicicletada popular, que vam pintar de groc el mur per on passarà la carretera, que molta gent em diu, sol han pintat d'un lado, hem pintat al costat per on passaran els ciclistes. La gent de Cunit ha de saber que els ciclistes només passaran pel carril que va direcció Barcelona. No agafaran els dos carrils, només agafaran el carril de baix. Ara, aquest cap de setmana, també hi ha una activitat al pàrquing allà del Pompeu Fabra, una activitat molt xula que organitza la regidoria d'Esports i que convido aquí tothom a participar. I després ja esperar el dia 5. Com a voluntària, sé que els voluntaris que s'han apuntat via web ho gestionen l'Ajuntament de Barcelona i després ens passarà els contactes. D'acord? Això ho està gestionant la regidoria d'Esports i quan ens toquin els contactes segurament us diran quines són les vostres tasques i quines són les vostres funcions. Però si us fixeu a la carretera ja han començat a treure els obstacles dels ciclistes, aquests sevillanos blaus, totes aquestes coses que molestaven, i en principi ha d'estar tot a punt pel diumenge dia 5. Jo des d'aquí doncs agrair-te que siguis voluntària, agrair-te que vulguis treballar perquè tot vagi molt bé el Tour de França aquí a Cunit i que t'ho passis sobretot molt bé. Jo també el que dic a la gent, Tour de França són els ciclistes, però unes hores abans passa el que se li diu la caravana publicitària i és un espectacle. Et donen de tot, et donen molts regals, et donen molts productes i preparen l'ambientillo per quan passen els ciclistes. Però sobretot li dic a la gent de Cunit que si volen venir primer a veure la caravana publicitària, després que se'n vagin on vulguin i després que tornin quan passin els ciclistes, que passaran al voltant de les dues. D'acord?
15: Perfecte, tenim una altra trucada telefònica. Encara la ves des d'aquí, des d'on ens truca.
18: Hola, bon dia. Bon dia, Jaume, bon dia.
6: Hombre, me suena.
18: Mira, sí?
6: Digue'm,
18: digue'm. Que
6: m'escoltes? Sí, sí.
15: Endavant.
18: Vale, sí, digue'm.
6: No, digue'm tu.
18: És que no t'he escoltat bé.
6: Ara em sents?
18: Sí, ara sí, ara te sento, sí.
15: Molt bé, perfecte, quan vulgui li pot formular la pregunta, que tenim dos minuts.
18: Ah, vale, nada, bon dia, Jaume, mira, jo quería saber si habéis pensado en algún momento hacer algún espacio en la playa para perros.
6: No, la verdad que no, porque es un tema complejo, es un debate que siempre viene. Y es un tema de certificaciones de banderas azules. Tenemos en Cunit dos playas legalmente que son de la Riera hacia Cubellas y de la Riera hacia Segur.
18: Sí.
6: Y entonces, si se pone en playa de perros, se pierden las certificaciones. Aparte que no es una elección rápida. Yo lo que sí que entiendo que la gente en verano con los perros necesite algún espacio de hidratación. Y lo que sí que estoy trabajando es para poder hacer una zona acuática para perros en alguna plaza o en algún sitio, ¿vale?
18: Ajá.
6: Pero en la playa no, por lo que te digo, por el tema de certificaciones y porque no es una decisión fácil, porque se tiene que buscar un sitio, se tiene que poner de acuerdo el sitio, hay gente que ya me pide el sitio y sé de gente que me va a decir que no quiere ese sitio, o sea, podemos aquí abrir un melón que no lo vamos a solucionar y después el tema de las certificaciones. Lo que sí que entiendo es que en verano hay que buscar una zona donde se puedan hidratar los animales.
18: Sí.
6: Y he visto en otros pueblos que hay zonas con fuentes, con espacios de agua para perros, para mascotas, para que se lo puedan pasar bien. Y un poco eso es el escenario con el que estamos trabajando.
18: Vale. Pues muy bien. Pues
15: perfecto.
18: Muchísimas gracias.
15: Gracias. Hasta luego.
18: Gracias.
15: Buenos días. Última, tenemos la última pregunta que suena de esta manera.
19: Hola, bon dia. Mira, em dic Josep Peris. Volia preguntar una cosa. Em van dir que havia que ara per estiu, aquí per juny, ve la setmana Samantha Fox i la Sabina Sabrino. I jo, clar, jo vinc aquí a la Masia. Jo voldria saber on tinc d'anar jo per dirigir-me, perquè si ve la Sabina Sabrino i tallen a la carretera, aviam si tinc d'anar a deixar les la matrícula dels meus vehicles per poder passar quan hagi el concert d'aquesta gent. Només volia fer aquesta pregunta, perquè no sé exactament on és. Sé que tinc d'anar aquí a l'Ajuntament, però no sé a quin despatx has d'anar. Aviam si podien informar de com va això. ¿Vale? Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
6: Bueno, pues li aconsellem a aquest ciutadà que vagi a la policia local i que s'informi, d'acord?
15: Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Ho tenim que deixar aquí ja. Teníem un parell de trucades més, però ja no dona temps i, per tant, doncs ja donem per acabat el programa. Moltíssimes gràcies, Jaume Cassanyes, per aquesta temporada i, si Déu vol, t'emplacem ja de cara a finals de setembre doncs, per la nova de la temporada vinent, la 2026-2027. Moltíssimes gràcies i bon estiu, d'acord?
6: Gràcies a tu, cuideu-vos.
15: Adéu-siau, bon dia. I recordeu doncs, que aquest programa també podeu disposar-ne en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, per tota la gent que no hagi pogut escoltar-lo en directe, per exemple, aquestes persones que ens havien enviat aquests missatges i no poden escoltar-lo en directe, doncs poden descarregar també la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat, a la nostra nova web, la qual realitzada amb intel·ligència artificial, doncs també per Eina Cast, al qual doncs, des d'aquí us emplacem que també doncs, pugueu disfrutar d'aquesta nova web. I com no, doncs, també des d'aquí doncs, volem agrair a tots els nostres oients, els quals han anat doncs, participant al llarg de tota la temporada a través de la nostra sintonia. També recordem doncs, que tenim unes vies de comunicació directes també per poder participar del magazín El Ventilador, el qual ara en breu doncs, començarem, però abans que ara doncs, també en 10 minuts doncs, també us deixarem amb l'informatiu del matí, el qual com sempre ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, ens ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us convida aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres.

La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast InSyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar doncs la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament doncs, circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure doncs, a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat doncs, hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o

0: sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El complex esportiu municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant, doncs, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats força d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar, doncs, l'himne de la festa major, la cançó oficial de la festa major 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Forn i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els Mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els Cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanó, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs, infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran cor a foc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula de pel vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també són el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 PM i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 PM i de 3 de la tarda a 5:15 PM. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. Preparació de les proves d'accés. Accés a cicles formatius a grau superior. Accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i, només per alumnat de GES, cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge, 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats, doncs, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís d'acollir amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La Nit d'Empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Mas Solés va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa de l'Any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar, doncs, la Nit de l'Empresa, que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la Nit de l'Empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'Alcaldies del Territori i d'Institucions Econòmiques i Acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la Nit de l'Empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer amb el Lleurigen, C-Lab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport, així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça doncs, més personal i la col·laboració del CEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual doncs, ja està actiu. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, el Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a la qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi, que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per alguna gent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de Renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, al Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, el número 24. Del Vendrell. Més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc, doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació, reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçant-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el canvi d'horari del ioga a la platja, al qual les sessions canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la plaça de turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit, amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn o migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafuor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i en marejó a la tarda.
3: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
4: Mójate con Radio Cunit.
5: Y ahora, los tambores.
6: Radio Cunit.
7: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
8: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
6: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
8: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern, el programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuní,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shad Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de vitó empastifat de brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cuní. Cuní.
2: Presentat per Jordi Casas.
3: Jordi Casas.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis les femmes migrées.
6: Ich bin migrierte Frauen.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: 我是女人迁移.
9: Sono donne migrati.
10: 私は移行された女性です.
11: I'm migrated women.
12: Estou mulheres migrados.
13: Soc dona migrada.
14: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
15: A Ràdio Cunit.
14: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
16: Tots els dimecres a 2:15 de la nit.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb ja.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferru, échate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Benvinguts al magazín d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, El Ventilador.
1: El Ventilador, El Ventilador, Màquina, El Ventilador, El Ventilador.
0: I comencem a caminar a través de les zones de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, al qual us donem la benvinguda i us recordem que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no estem ajudant-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web actualitzada i modernitzada. Ja ho heu sentit, les notícies amb intel·ligència artificial. Sí senyor, www.radiocunit.cat, on us podeu posar en contacte amb nosaltres i també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Donem la benvinguda als oients també que ens sintonitzen i també a la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Caldevila, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara passant el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 17 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. I per combatre la calor, aquí arriba, escolta, El Ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de la Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, també connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim sort i engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn. I també esbrinarem l'estat de les platges. Quines banderes tenim? Tenim bandera verda, vermella, groga? Això ho sabrem de la mà de Josep Miró. A més, també, i com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, amb les efemèrides. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I encara tindrem moltíssimes més sorpreses que ens arriben a través de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I a banda de tot plegat, també, com no, ens arriba el nostre espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern d'estiu, amb Toni Camaro. També la nostra psicòloga, Maria Rosa Blayota, igual com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia pel que fa a l'estiu. I com no, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig de diversos regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionar el producte quilòmetre zero. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda del Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, també un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita per les 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. La Marina, també dos esmorzats al passeig marítim 147 local 2 a primera línia de platja. I al bar La Pinya també dos esmorzats més al carrer Conca de Barberà número 13 davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. I la Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol davant de l'església en el teu recobre directe a l'Adito de la Diligencia. Sí, sí, la Diligencia, que ens ofereix també dos vermuts aquí a la plaça de Sant Cristòfol. I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! La Revetlla de Sant Joan de la Diligència, on hi serà present són DJs quilòmetre zero amb un servidor al qual deleitaran la millor música, la millor festa, cotillon, cava, coca, que corri doncs a la millor revetlla en el rovell de l'ou del nostre poble, en ple casc antic, sí senyor. A més també tenim la peixateria Cunit, que ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal, i la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, de la mateixa de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. Camisseria Jaguara, mig cru de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al passeig marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, i al costat mateix la penya Bètica, també amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Amb una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. El Pollo Loco de Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, eh? Amb el Yuri, amb el Josico, en fi, els trobareu a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni l'última pel·lícula fantasma de la temporada, eh? Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada, número 17. Ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí, a l'Avinguda Mediterrani número 2, eh? Cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí,
4: a la frontera, donde viste cruzar el Pecos Amigo.
0: Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
5: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament, a falta de 10 minuts per les 11 de matí, comencem doncs a repassar, a desgranar doncs totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026, començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Pel que fa a urbanisme, Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. En fotografia de portada, un descuit que ens podria haver costat molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges, el dissabte al matí, després d'uns treballs de manteniment. En fotografia de portada observem un tren parat just a sobre del tall de la via que s'aprecia al detall. D'altra banda, a Tarragona, platges més netes aquest estiu. S'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I pel que fa a societat, vaga de metges a Tarragona. Seguiran sense fer hores extres. En política, Zapatero comença avui a declarar davant el jutge després de l'escàndol Plus Ultra. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb el següent titular. Setge judicial al PSOE. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat la UCO i està influïda per Leire Díez. En fotografia de portada tenim el G7 que vol anar la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, els Estats Units d'Amèrica i Iran, suposadament, doncs, encarrilats amb els líders del G7, el que pressionen la Rússia de Putin perquè accepti també entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir també la cimera per buscar la complicitat de Trump. I la CNMC investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. També tenim primers acords de fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial, el projecte de Móra la Nova, el que haurà d'avalar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem una pissarra escardada en 2 trossos. En una no hi posa res i en l'altra, doncs, per exemple, tenim i assegeix increment dels pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge del català, aules que cremen, reconeixement de l'etapa O3 i PAE, el que defensem l'educació pública, amb diversos punts a l'alça. I és que tenim el següent titular. Fi de curs. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les protestes i a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Pel que fa al dia d'ahir tenim, doncs, els Mossos de Schrödingen. El vaivé de Parlon i d'Interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències de Trump sobre l'Iran. I també tenim crònica d'Anna Serrano. El govern xiula sobre l'expulsió dels cantaires. Crònica de David Portabella. Nova qüestió de confiança de Junts a Sánchez. I pel que fa a l'esportiu, tenim a Robert Martínez, el tècnic balaguerí que afronta el seu tercer mundial. El 2018 va ser tercer en Bèlgica i ara guia la sòlida Portugal. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de Jordi Bordes. No hi ha qui et salvi, Regina. Imma Merino, Valeria i la Dus, Francesc Espiga, la Sagrada Família, i ara què? David Bruguer, Vells per la Ràdio, Núria Estorc, Els Cantaires, Cati Morell, Ciència que Transforma, i Josep Gifreu, Dues Nacions? A la capçalera tenim entrevista a Oriol Bonet i Manero. Bateria de Love of Lesbian, el que declara: no em considero ni músic ni artista. I també tenim l'Observatori Municipal a Paterna, on es llegeix del cinturó roig al cinturó de Sagrego. Entrevista al cap de l'oposició, Paco Sabater. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, comencem doncs per La Vanguardia, el que han set a portada sota l'ombra de la corrupció. El PSOE, doncs, està a la guait per la declaració de Zapatero davant del jutge. Sánchez dona suport a l'expresident que tractarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Eifuar com a Cerdán. A més, tenim el cas Leire. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I el jutge Pokémon Go serveix doncs, per a crear... El joc Pokémon Go serveix per crear mapes d'ús militar. En fotografia de portada observem doncs a Zelensky i Trump que conversen en un moment de la cimera celebrada a Évian-les-Bains. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Però encara tenim més titulars. Tenim Summit Salut. El sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. A la Galeria d'Art, Jaume Sabater compra la històrica sala Parés i assegura el seu futur. I pel que fa al Mundial 2026, els deures pendents d'Espanya per a superar el seu trist debut. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens set a portada... Amb aquesta gran imatge, el que observem a Trump al centre en una fotografia de família ahir a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. I amb els següents titulars. Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units d'Amèrica adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear patirà conseqüències terribles i llença un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. D'altra banda, l'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. Catalunya avança cap a la congestió dels aeroports. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. A la capçalera marxem al periòdico també amb la cultura que obre el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, el que observem també en aquesta fotografia a la capçalera d'aquest mateix rotatiu. Però encara hi ha més titulars. Tenim recàrrec triplicat. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Pel que fa a política comercial, Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Pel que fa a l'estiu calorós... Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I a Barcelona, la Ronda Litoral absorbeix doncs, la pujada de persones sense sostre que puja un 45% en un any. A més, la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a la UCO i diu que amb Leire sols va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del Partit Popular i Junts. I per últim, repassem El País, el que ens ha portat en aquesta gran fotografia, el que observem a Mercedes González, ahir durant la seva compareixença al Senat. La directora de la Guàrdia Civil compareix al Senat i declara: "No he participat mai en cap trama vers la UCO". Mercedes González nega haver interferit en la investigació que afecta el govern. Reconeix 2 trobades amb Leire Díez, però nega que ha influït en les seves decisions. Zapatero declara avui davant el jutge que l'ama convençut de la seva innocència. Però encara hi ha més titulars. Un col·legi públic de Madrid exemplifica la nul·la preparació de les aules per a estius extrems. Escoles sufocants, alumnes xitxarrats. Com diu aquest diari, la taxa turística també refrigera les aules de Barcelona. I el PSOE i Sumar frenen una iniciativa del Partit Popular i Junts que demana eleccions ja. La presidència del Congrés recorda que és potestat de Sánchez. A més, Espanya i Mèxic organitzen una reunió entre el rei i Sheinbaum. I pel que fa a apartat internacional, tenim a Trump que eleva la pressió sobre Netanyahu i Putin a la cimera del G7. I pel que fa a economia, la COE ataca l'absentisme per a l'augment de baixes laborals. A la capçalera tenim tribunals. Ordre de detenció vers Moulià per no acudir a una citació judicial. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que, hora a hora, ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
7: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
6: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.
8: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
9: Chavalote, estás sintonizando el 107, Ràdio Cunit.
10: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Ràdio Cunit 107.0.
8: Buena, esa me gusta.
11: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Ràdio Cunit.
12: Desde que descubres la radio con Pepito, desde que descubres la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
8: Ràdio Cunit. La ràdio més refrescant de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia, i la resta de serveis de rodalies i regionals. Per que fa referència a la nostra, recordem que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Avui, doncs, pot haver alguna altra incidència. S'havia detectat, doncs, un tall al rail de la via en un dels treballs, però sembla ser que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos. Pel que fa a la resta, a l'R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà, amb consulta als seus nous horaris. A la Rodalies de Lleida, l'R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4, i a més també perquè fa a Rodalies Girona, l'RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A més, també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R8, a partir doncs, d'ahir, es restableix el servei de la línia entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:15 de la nit i 9:15 del matí, els dies feiners, i fins a 11:15 del matí, els dies lectius. Festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafogó. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejol a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'allunyar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, anem fent.
0: Sí, perfecte. Llavors, quina cançó ens proposes avui?
1: Avui escoltarem la cançó de Cocodril Club, de Cocodril Rock,
0: sí,
1: d'Elton John.
0: Cocodril
1: Club. Perquè avui és el dia internacional del cocodril.
0: Ah, mira, doncs, també felicitem el Cocodril Club, també. Ja anaves ben encaminada, també, perquè tenim el nostre company Albert Malla, que també ens fa el seu programa, que es diu Cocodrilo Club, i que, a més, el seu club el podeu escoltar tots els diumenges, també, a la Sala Barrocos de Barcelona. A veure si un dia hi anem, Hem d'anar a veure, el nostre company Albert Malla, que cada diumenge, doncs, fa unes fantàstiques sessions amb el seu Cocodrilo Club, el qual també escoltem a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Hasta luego, Cocodrilo, com diria aquell. Bueno, doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i ens quedem amb aquest tema d'Elton John, el Cocodril Rock, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada, adéu-siau. Hasta luego, Cocodrilo. Ahí va, doncs ja comença a sonar aquest tema musical, Cocodril Rock, d'Elton John.

0: I ara, doncs, és el moment d'endinsar-nos ja amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I anem al triplex de la ONCE, on el número premiat és Capicua, el 212-212. Pel que fa referència al cupo diari, el número premiat és el 39.959, 39959 de la sèrie 50. La dupla, el número 10. I el sorteig midià, la data premiada és la del 4 de novembre de 1949, amb el 8 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 16, 19, 24, 31, 32, 35, 41, 47, 55, 57, 58, 59, 65, 70, 72, 76, 78 i 83.
1: Los problemas, ay, qué alegría, ay, qué alegría.
0: Això perquè fa la Super 11.
1: Ara tabaco y ahora con puro por la Gran Vía.
0: I finalitzem, doncs, amb l'Euro Jackpot.
1: Y al camarero le pido
0: ser... On la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són...
1: Por eso a mi Dios...
0: El 9... 26... 29... 37... 42... Amb els sols, el 1 i el 7.
1: Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mi me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón.
0: Ai, ai, ai, ojalá, ojalá. Fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Com sempre, des d'aquí, pel ventilador.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Ens espera avui una altra jornada d'estiu o també a les platges amb mar arrissada ara al matí i una miqueta de marejor a la tarda que pot arribar fins als 20-25 centímetres d'onatge, però mantindrem les banderes verdes a les nostres platges amb una situació marítima molt tranquil·la i amb una transparència de l'aigua molt considerable.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, 17 de juny de 2026. I començant pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 30 05. Repetim, 93 895 30 05. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681 04 08 27, 681 04 08 27 i un segon telèfon alternatiu, el 977 16 02 55, 977 16 02 55.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el momento de comenzar, doncs, a desenar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 17 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1254, on Ximent d'Urrea atorga la carta de poblament Xodos. Tal dia com avui de l'any 1775, a Boston, a Massachusetts, els anglesos guanyen la batalla de Bunker Hill, que forma part del setge de Boston durant la guerra d'independència dels Estats Units. Seguim avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1870, a Espanya, s'hi promulga la llei de creació del registre civil. I ja al segle XX, el 1911, a Londres, se celebra la marxa de coronació de les dones, organitzada per la Unió Social i Política de Dones, la WSPU, exigint el sufragi femení en l'any de la coronació del rei Jordi V. Tal dia com avui de l'any 1921, el secretari del comitè de la CNT, Emilio Boal, és assassinat a la porta de la presó Model de Barcelona. I el 1944, a Islàndia, s'independitza de Dinamarca. L'any següent, el 1945, a Rantazzo, a Sicília, mor en un tiroteig amb els carabiniers Antonio Canepa, cap de Levis, amb dos companys més. Recordem, Levis, l'Esercito Voluntario per Independència de la Sicília. I amb aquestes que arribem ja al 1972, a Washington DC, als Estats Units. Cinc homes són detinguts quan intentaven entrar il·legalment i col·locar aparells d'escolta a les oficines del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, al complex Watergate de Washington, al que comença l'escàndol Watergate que acabarà amb la carrera del president Nixon. Però ens hem deixat que el 1953, a l'any a Alemanya Oriental, esclata una sèrie de vagues, manifestacions i protestes conegudes com la insurrecció del 17 de juny. I reprenem l'ordre, doncs, d'abans, arribant al 1991, a la Vall d'Aran. Després de 157 anys, aquest enclavament gascó a Catalunya recupera el seu govern autònom, el Consell General. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2002, a Barcelona, s'hi publica la gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà. Dos anys més tard, al 2004, a Barcelona, el Parlament de Catalunya designa Rafael Ribó i Massó síndic de Greuges de Catalunya. I acabem el 2009. El Prat de Llobregat, el que es posa en funcionament la Terminal 1 de l'Aeroport Internacional de Barcelona, amb un primer vol a Madrid. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 17 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit. Y ahora, los tambores.
3: Radio Funit.
4: Radio Funit.
5: Radio Funit.
0: Radio Funit. Radio Funit. Aquest estiu refresca't amb
6: Radio Funit.
7: Radio Funit.
8: Radio Funit.
9: Radio Funit.
10: Radio Funit.
11: Radio Funit.
12: Radio Funit.
13: Radio Funit.
14: Radio Funit.
15: Radio Funit.
16: Radio Funit.
17: Radio Funit.
18: Radio Funit.
19: Radio Funit.
20: Radio
21: Funit.
22: Radio Funit.
23: Radio Funit.
24: Radio Funit.
25: Mucho bueno Radio Funit. 107.0. Me gusta mucho
26: Radio Funit. Okay, let's go.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
27: Xurreria Velo.
28: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
27: Velo,
28: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
27: Velo.
28: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
27: Velo.
28: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per a la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
27: Velo.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
29: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit.
30: Loren manda en el salón con 90...
29: Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3,

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabó que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant. Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Precisament ha planat també sobre la sessió de govern, la sessió de control, volíem dir, al govern, que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
6: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
6: I el Servei Meteorològic de Catalunya més un previs de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
5: Notícies en xarxa.
10: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
11: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
12: ¿Y qué le voy a hacer?
11: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
13: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta la inscripción. Academia Música Bemol 9.
14: Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. La Marina está morena. Pasadería Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas al nostre Santoral, als aniversaris dels famosetes, i com no, també, des d'aquí, és el moment també de revertir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment, doncs, d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui, i el que diu ell va a missa, Per tant, doncs, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i també serà excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, ja ho saps, home, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Búscanos, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el ventilador, que, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Sí, senyor. I des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, és el moment ja de començar, doncs, a repassar, doncs, el Santoral i els aniversaris. Abans, per això, recordar que tota la gent que participa s'endú un numeret, al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cano i de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell. Els talls de cabell de la Perruqueria Harmony. El Durum Kebab de Dona Arpita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, la Bodegueta, la Diligència, a les cues de ràpid l'ampolla de caldo de la Passateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, també el vermut i braves per dues persones de la Braseria Hípica de Cubelles, també el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Seuana, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres de la bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea, el lot del pollastre Las, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós, entre d'altres. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre Santoral d'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Volem felicitar Santa Helena, no Helena, Helena, Amà, Antídio, Vito, Vasili, Basilio, Viastó, Diògenes, Santa Helena, ara sí, Amé, sense H, Sant Gregori, Sant Gandulf, Sant Hipaci, i Meri, Isauro, també Sant Ismael, Jeremies, Sant Julià, Maxena, la A, Sant Manel, Marcià, Montà, Nicandro, Pere Dà, Peregrí, Reiniero, com el de Mònaco, també Sant Sabel, Teresa i Valeriana. Santa Teresa de Portugal, Moltíssimes felicitats a totes les tres ginyes. Sí, senyor, Com també, doncs, volem felicitar, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem una altra vegada als mullats i als cremats, el tema oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, la Festa Major d'Estiu de Cunit. Sí, senyor! Ahí va!

Visca la festa major de Cunit, que ja s'apropa. Mullats i cremats, en aquest tema del qual aprofitem també per donar una nadaneta amb el 136 a Llorenç Avinyó, amb el 137 a Uri Ramírez, amb el 138 Jaime Fernández, amb el 139 Lina Zarra, 140 Emilia Covilla, 141 Javi Serrano, 142 Adrián Sánchez i amb el 143 Carme Marimón. Anem amb aquest tema musical també, donant un numeret amb el 144 Josep Macià i amb el 145 Joan Paredes. I ens demanava també aquest tema, un tema que segur que recordeu de Bonnie M, de l'any 78, i que ens arriba novetat discogràfica d'aquesta setmana. Sí senyor, el Rasputin. Aprofitem per donar numeret amb el 147 de Zoe Gómez, 148 Fernando Gómez, 149 Encana Arsilaga, 150 Juan Pablo Rodríguez, 151 Montse Bosch, 152 Remy Camps, 153 Maria Madrid, amb el 154 Anabel González, 155 Yolanda Ituarte, 156 Maritxell Artau, 157 Mireia Llera, 158 Gemma García, 159 Anita Moll, 163 Rodríguez, 161 Marta Mataró, 162 Laia Vilassà, 163 Mireia Vergés, 164 Marta Sánchez, amb el 165 Núria Ruiz. Som-hi!

Temazo, novedad discogràfica d'aquesta setmana. I encara anem a per més temes musicals a través de la vostra sintonia. Aquí al Grit del Dia, no, al ventilador. Ui, ui, com estem, eh? Milkian, molt grap, i el seu Just the Way You Are. Tema que donem numeret amb el 166 a Abril Lluís, 177 a Alicia Santa Cruz, 168 Eva Carutzova, 169 Lluís Atomar, 170 Paula Porto, 171 Estefania González, amb el 172 Mònica García i amb el 173... 74... 173 Sílvia Calafell i amb el 174 Anna Matas, ara sí!

Seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. A 4 minuts de 1:15 del migdia. Seguim des de la teva sintonia amb Audio Boy Borders. Sempre que estava amb el 175 Nura Bruna Plàcides, amb el 176 Nadia Alfargi, 177 Maricarme García, 178 Isabel Carrasco, 179 Ruta Iglesia, amb el 180 Begoña Casas.

0: abans de donar pas a
1: Sol d'hivern
0: d'estiu amb Toni Camaro, ens arriba doncs aquest tema musical que ara mateix passem a escoltar per tots vosaltres, que ja tenim aquí preparat, de Tecnova, The Light, la llum, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 Ruth Ribeiro, amb el 183 Susana Flores, amb el 184 Diana García, que també es demanava un tema qualsevol, amb el 185 Cristina Navarrete, 186 Inma Cross, 187 Montse Trissan, 188 Isabel Gavarró, 189 Sara Pascual, 190 Lourdes Ramos, 191 Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 Cèlia Ciurana, 194 Xènia Amat, i amb el 195 Pilar Domecq.

0: Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals que, com sempre, ens arriba de la mà de Toni Camaro, al qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí, senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar, no s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i el sol d'estiu una mica, pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, a més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal anar la setmana, tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, que em diuen que per què em fico en temes complicats? Bueno, pues tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que, bueno, és autèntico espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, pues això... I, pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que d'això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre està disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Y es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona... Y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un govern propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
5: La Marina està morena.
6: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460. O bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
1: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us convida aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast Insyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies, i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El Complex Esportiu Municipal El Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM als Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cluenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM als Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar l'himne de la Festa Major, la cançó oficial de la Festa Major 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs de la Platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font, vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Forn i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Àlaba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula pel vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'ID-CAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'ID-CAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també són el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 6:15 del vespre. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. Preparació de les proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem. Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paul. I també tenim la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge, 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats, doncs, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més a més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei iFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La nit d'empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Massolers va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial de Gran Penedès va celebrar, doncs, la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants al món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'Alcaldies del Territori i d'Institucions Econòmiques i Acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer a Manlleu Origen, Silab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport, així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça, doncs, més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega, doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir, doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual, doncs, ja està actiu. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, el Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a la qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer, doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que, doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi, que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per algun agent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple, doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de Renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, el Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, el número 24. Del Vendrell. Més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc, doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el canvi d'horari del ioga a la platja, el qual les sessions canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de vespre. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 7:15 de la tarda a la plaça de turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i per tant amb una mica més de xafogor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i en marejol a la tarda.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
6: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
5: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
8: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
5: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
8: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
9: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
5: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
8: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
5: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
8: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
5: Esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
10: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
5: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: José José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
5: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
12: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat.

0: La situació processal de Zapatero aquí ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
1: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en ley.
0: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
3: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
5: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
6: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
4: a
6: això.
4: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
7: Notícies en xarxa.
3: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
8: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
9: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
10: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
9: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
11: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
12: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en la erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats

0: de caràcter privat.
1: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
4: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
3: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
5: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
3: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
6: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
7: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
8: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
7: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
0: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
9: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
0: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
10: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
11: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
10: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria a nedar en el Marroc.
0: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
2: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau a on s'havien enfilat.
0: Els fets van passar ahir al vespre, el sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
2: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
13: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
12: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria, en Altres Literatures, és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
14: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
15: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
14: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
16: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
17: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positivo. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
16: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
18: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
16: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar 2 vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
19: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau, que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
16: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Engessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien 2 temporades més. Engessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: la xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: El diccionari Termcat.
23: 40 anys, 40 paraules.
24: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
22: Marta Sabater.
25: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula, i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
22: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
27: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
28: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
0: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
0: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
0: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
2: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
16: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
2: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
4: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
0: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
27: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
28: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
0: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
20: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
6: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
7: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant. Un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
8: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
7: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
9: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
10: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en la erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
9: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya Ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
12: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
11: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
5: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
11: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
0: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
13: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa. Volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
0: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
14: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
0: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
2: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
1: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
15: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
2: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
0: I, per tant, defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
17: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
0: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
2: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
2: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
19: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
18: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
2: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, es crec que a partir d'aquí.
21: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
4: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
3: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
0: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
16: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
22: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
16: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
24: He crecido bastante. El día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
16: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tenis blaugrana, Javi Rodríguez.
25: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Adidas, que me ha dicho, mister,
6: no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
16: 1-0, està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: radiocunit.org.
3: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
4: Eighty, amb Núria Ruiz.
5: A Ràdio Cunit.
4: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
6: Yor Lenny.
7: Candy G.
8: Y Lucho M. Somos los
6: Black and White.
8: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
6: Black and White.
8: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de guitó amb pastifat de brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cuny.

0: Jordi Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرين تيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です.
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Nish tamrat tamhazar.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
15: Ràdio Cunit. Al 107.0. Ràdio Cunit.
16: 107.0.
15: RadioCunit.org.
17: El programa Revival, on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
12: ei, ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
17: A Ràdio Cunit.
12: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
18: Yor Lenny,
19: Candy
6: y Lucho en Somos los
18: Black and White.
6: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
18: Black and White.
6: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
2: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de guitó amb pastifat de Romeu, t'agradarà Hit Parade.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta. Te sonarán a surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos, Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Bé.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

0: Aguada Ceu, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: A continuació, escoltareu una nova sessió plenària de l'Ajuntament de Cunit. Connectem en directe amb el Saló de Plens del Consistori Cunitenc.
1: Molt bona tarda. Quan són les 5, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat, donem pas a la nostra sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al qual la nostra unitat mòbil número 1 us facilitarà aquesta retransmissió en directe del Consell d'Infants de Cunit, el qual, doncs, avui, en ordre del dia d'aquesta reunió, tindrem a continuació, quan ja són les 6 de la tarda, la benvinguda per part de l'alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. A continuació, la presentació dels consellers i conselleres. Tot seguit, la valoració personal del curs per part dels consellers i conselleres. El retorn per part de l'alcalde i la regidora. I a continuació, el comiat, fotografia i berenar. Com a secretària del ple, tenim a Khadija i Laura. Un ple al qual us ofereix Descoberta, Cultura, Educació i Lleure, l'Ajuntament de Cunit, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual, un cop acabat aquest ple, podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Restem, doncs, en espera de connectar amb la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit.

0: continuació, escoltareu una nova sessió plenària de l'Ajuntament de Cunit. Connectem en directe amb el Saló de Plens del Consistori Cunitenc.
1: Bona tarda, sintonitzeu Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat. Restem a l'espera de connectar amb la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit per oferir-vos en viu i en directe el Consell d'Infants de Cunit. Recordem, doncs, l'ordre del dia, mentrestant esperem a donar pas a aquest ple. Començarem amb la benvinguda per part de l'alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes. A continuació, la presentació dels consellers i conselleres. Tot seguit, la valoració personal del curs per part dels consellers i conselleres. El retorn per part de l'alcalde i la regidora. I comiat i fotografia amb berenar. Les secretàries de ple seran Khadija i Laura. El Consell dels Infants de Cunit, el qual us ofereix Descoberta, Cultura, Educació i Lleure, l'Ajuntament de Cunit, a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Recordeu que un cop acabat aquest ple podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Restem, doncs, en espera de connectar amb la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit.

0: veïns i els dic, deixeu-me que m'estan esperant a la sala de plens que no arribàvem. Bé, dir-vos que estem molt contents des de la regidoria, des de l'Ajuntament, de celebrar una sessió més del Consell d'Infants. És una cosa que a nosaltres ens agrada molt perquè els més petits, els conitencs més petits, participeu també del municipi, participeu d'actuacions i de millores pel municipi i ho feu d'una manera conjunta. Apreneu també que molta gent vol moltes coses i que a vegades tot no es pot fer, que s'ha de fer a poc, que s'ha de fer d'una manera realista, d'una manera que el que volem sigui possible i que renunciem a algunes coses, però que fem pinya tots plegats per unes altres. No? I en aquest sentit crec que el Consell d'Infants és una bona eina perquè els més petits, les famílies, el poble de Cunit, doncs entenguin o aprenguin a participar, a compartir i a lluitar per objectius comuns, que és una miqueta el que fem aquí. Jo suposo que ara es presentaran els consellers, diran, les farà les seves aportacions i des de l'Ajuntament doncs, agrair-vos tot aquest any que heu participat, agrair-vos la vostra implicació i espero que continuareu implicats amb el municipi, amb la millora del nostre poble. I sobretot que al col·le tragueu bones notes, que el que es tracta és d'anar a l'escola, d'aprendre i de treure bones notes i anar progressant cada any que passar de curs i fer-ho de la millor manera possible. Jo res més, li passo la paraula a la regidora, a la Yolanda, que també s'ha fet un fart de treballar amb aquest projecte i que jo sempre explico, no?, que a Cunit tenim sort de tenir una regidora com la Yolanda, que és del gremio, que és mestra, que no fa de mestra sinó que fa de regidora, però que té la sensibilitat cap a la comunitat educativa, que és important tenir-la, i que tot el que fa sempre ho fa buscant el millor per les escoles, pels infants i pel conjunt del municipi. Des d'aquí també li volia donar les gràcies per tota la feina que fa tot l'any, vale? I endavant, Yolanda.
1: Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, moltes gràcies a les persones que estan aquí a la sala i a les que ens escolten per Ràdio Cunit, perquè recordeu que estem transmetent aquest Consell d'Infants per ràdio. Bé, què podem dir d'aquest Consell d'Infants? Què podem dir d'aquest cinquè Consell d'Infants? Doncs que és un projecte fantàstic, dinàmic, il·lusionant, ric, participatiu. Bé, a mi m'encanta. Jo crec que el procés és tan important com el resultat final, no? És a dir, que no, aprenem més durant tot el procés que segurament la visibilitat del projecte, que també té importància, però... per què? Perquè els infants aprenen a relacionar-se, a consensuar, a confrontar opinions, a arribar a acords, que no sempre és fàcil, no? I l'exercici d'aquests valors, en el fons, i les actituds són fonamentals per la convivència democràtica, no? D'alguna manera els estem ensenyant a conviure i a ser democràtics, no? Que és molt important això. Els infants, els nostres infants no són ciutadans del demà, sinó que ho són ara, ho són d'ara, no? I és per això que és tan important la seva opinió, la seva visió, i cal escoltar-la. Jo penso que aquesta mirada a l'infant sempre és important traslladar-la al municipi i a les coses que fem, i és per això el motiu d'aquest Consell d'Infants, no?, d'alguna manera. Tenen criteri, tenen opinió, i el necessitem, aquest criteri i aquesta opinió, però també necessitem la seva implicació, la seva responsabilitat, la seva participació i assumir moltes vegades que les decisions no són encertades, de vegades ens equivoquem, rectifiquem, no passa res, estem per això, no? Aprenem a equivocar-nos. I bé, doncs agrair també moltíssim a les famílies, no?, perquè això és un esforç de tots i totes, no?, perquè els heu de portar, heu de participar, heu d'estar aquí,

M'agradaria agrair a tots els infants el seu temps, no?, i la seva dedicació, no? Han treballat altruistament pel nostre municipi per donar-li una visió i una millora, no? Bé, m'agradaria agrair també a la Mireia i a l'Adrià, que tant ens ajuden, no? I al Santi, que fa possible que això d'alguna manera tiri endavant, no? Ens donen, bueno, entre tots i totes ens donem suport i fem que això pugui ser. M'agradaria fer una menció especial en aquest cinquè Consell d'Infants a tots els infants que han participat en fer un projecte final, no? O sigui, que han participat amb els seus dibuixos per fer una samarreta, no? Final, al final l'hem plasmat en una samarreta molt bonica, no? Que després la veurem. També una menció especial als infants que marxen, que acaben el seu mandat com a consellers i conselleres i se'n van a l'institut, no? Bé, us diem adeu, però us esperem en el Consell de Joves. És a dir, que el nostre municipi també té Consell de Joves i també us esperem allà, que des d'allà també podeu treballar en fer moltes coses, d'acord? I bé, ja per concloure, agrair a tothom de debò que és un projecte que val la pena. Gràcies.

0: Les hem de presentar, sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Ara es presentaran els consellers i conselleres.
2: Alcalde Jaume Castañas, Carballido, regidora d'Educació, Yolanda Sánchez Monterrubio, altres membres del consistori, famílies, companys i companyes i docents. Bona tarda, som Laura i Cadilla, conselleres del Consell d'Infants de Cunit. El plenari d'avui ens proposem fer el retorn del treball fet pel Consell durant aquest curs 2025 i 2026.
3: Avui celebrem aquest acte per a presentar els resultats dels diferents encàrrecs que hem rebut per part de l'Ajuntament per a treballar aquest curs. És molt bonic veure avui la sala de plens plena de persones adultes disposades a sentir el que hem de dir. Moltes gràcies.
2: El Consell d'Infants és un lloc on els nens i nenes de Cunit ens trobem per parlar amb altres nens i nenes sobre què podem fer nosaltres per millorar el nostre poble. Aquest any sobre diversos temps proposats per l'Ajuntament. 1. Acompanyar la cabalgata de Reis. 2. Dissenyar una samarreta pel Consell d'Infants. 3. Dissenyar els murals sobre el reciclatge als patis. I 4. Explicar a l'Ajuntament com veiem Cunit.
3: Així doncs, per a parlar sobre aquests temes, al Consell d'Infants ens en reunim un cop al mes. En total han estat 9 trobades molt intenses i 3 a cada escola de Cunit, gràcies a escoles. Arrel del treball fet en aquestes propostes rebudes per a l'Ajuntament, han sortit altres temes a debatre i fer propostes. A continuació, us fem una explicació de tot plegat. Endavant, Eric, Salma i Natasha.
4: Explicació del primer encàrrec. El primer encàrrec que vam rebre el mateix dia del ple va ser la participació del Consell d'Infants a la cavalcada de Reis, al vespre 5 de gener. La regidora i l'alcalde ens van convidar a acompanyar la cavalcada a través d'una carta rebuda pel Parc dels Reis d'Orient.
5: Així doncs, el 5 de gener a la tarda vam trobar-nos tots a l'Espai Jove. Ens vam posar els vestits i ens vam maquillar. Després vam anar caminant cap a les carrosses i ens vam col·locar 2 o 3 consellers cada costat de la carrossa.
6: Els consellers i conselleres anaven vestits amb pantalons fins amples i una samarreta molt gran i de màniga llarga, amb brillantina. També portaven un mocador i un objecte i un complement al cap que no parava de caure. Cadascú d'acord amb els colors, d'acord amb la cargosa. Després hi havia altres col·laboradors de les escoles que portaven una altra vestimenta blanca i portaven boles amb caramels. Durant l'argua anàvem caminant al costat dels Reis i tiraven caramels i saludàvem al públic. Ens va agradar molt fer aquesta experiència perquè ens ho vam passar molt bé saludant els infants.
2: Gràcies, companys i companyes, per explicar-nos aquesta experiència. A continuació us expliquem com vam fer per crear una samarreta del Consell d'Infants amb la participació de tots els nens i nenes de 5è i 6è de les escoles de Cunit. Endavant, Selma, Ami i Elena.
7: El primer que vam pensar és que els nostres companys de classe poguessin presentar les seves propostes i triar-ne una que ens agradés més, per poder-ne fer d'aquestes propostes la nostra samarreta. Així que el que primer vam haver de fer és acordar algunes normes per practicar-les. Les vam enviar a les escoles perquè tothom ho tingués clar, en compte a l'hora de fer la seva proposta. Com per exemple, una norma era que no poguessin tenir imatges agafades d'internet.
8: Per altra banda, hi havia un element imprescindible que havia de sortir a la samarreta, i era una palmera. També hi havia aspectes que valoraven positivament, però no eren obligatoris, com per exemple altres elements identitaris de Cunit.
9: D'entre les propostes presentades vam acabar escollint els elements de la palmera, el porc de Cunit i que sortissin nens i nenes de la nostra edat. Finalment van ser cinc nois i noies els que van inspirar la samarreta amb els dibuixos. Aquestes cinc persones són alumnes de tres escoles. El disseny final de la samarreta l'ha fet una il·lustradora que es diu Gemma Fontanals, autora del mural de 8 de març a l'Espai Jove de Cunit.
3: El concurs va estar molt bé perquè tothom que volia va poder presentar-se al concurs i que totes poguessin guanyar sense conèixer qui ho feia, per tant, no podies votar els teus amics o amigues. A continuació, us presentem com vam dur a terme el tercer d'encàrrec, rebut del Consell de l'any passat, el mural de les escoles per impulsar el reciclatge també al pati. Ens expliqueu més, Àngelo i Anel.
10: La defecció de la delegada del Consell d'Infants anterior és que el reciclatge de les àrees és d'ella forta bé per que als patis es trobava tot de brossa a terra i només hi havia papers de debull. L'Ajuntament va instal·lar un punt de cada pati de contenedors. La separació dels residus i es podia fer un graffiti que es motivés als nois i noies per anar fins a aquests contenidors i separar la brossa que cadascú té durant l'estona del pati.
9: Així doncs, en una sessió del Consell van conèixer el Miqui Pérez, un il·lustrador amb molta experiència en fer murals de manera participativa. Aquest dia, cadascú de nosaltres va dibuixar una proposta d'imatges a posar al mural. La idea de Miqui és crear un sol mural recollint totes les nostres idees. Farà un disseny inspirat en totes les nostres idees.
11: Per cert, el Miqui també és l'autor d'uns murals que s'han fet aquest any amb els membres de l'Assemblea Jove a l'Espai Jove. Els heu vist? Gràcies, companys. Ara us explicarem el quart encàrrec, la diagnosi sobre Cunit. Endavant, Idris, Marley i Jan. Per recollir com veiem actualment el municipi, els nois i noies de la nostra edat van fer un diagnosi sobre Cunit, és a dir, pensar les coses que ens agradaven i funcionaven de Cunit i aquelles coses que no ens agradaven o necessitaven millorar el nostre municipi. Per ajudar-nos van dividir Cunit en 6 àmbits. Salut i benestar, parcs, zones de jocs i activitats esportives. Mobilitat i transport públic, tradició i cultura, convivència i civisme, educació i lleure.
12: Per aconseguir que tots participin, els nens i nenes de 5è i 6è vam enviar un e-mail als professors per fer una activitat a classe. Ens vam dividir en grups i vam fer una cosa que ens agradava i una cosa que no ens agradava per cada àmbit i després vam votar les coses, les opcions més importants entre tots i totes.
13: Els resultats els vam enviar per correu a les dinamitzadores o ho vam portar a mà en una de les reunions del Consell. Com que vam rebre moltes idees, vam fer una priorització tenint en compte 3 criteris: que el Consell pugui fer-hi alguna cosa al respecte que afecti a la majoria de nens o bé que ens agradés a la majoria de nens i que l'Ajuntament pogués fer-hi alguna cosa, és a dir, que no fos responsabilitat d'algú altre que no sigui l'Ajuntament.
3: En aquesta reunió van sortir una sèrie de temes que podien treballar el Consell per tal de fer una proposta, resoldre un problema o pensar una nova idea. A continuació, us expliquem en aquestes últimes tasques que hem fet i que han sortit de les diagnosis sobre Cunit. Podeu explicar-nos una mica més, Nil i Sami?
14: Vam pensar algunes millores pel Carnaval de Cunit, com per exemple fer una nova rua el diumenge, al passeig marítim, i també que les rues siguin una miqueta més llargues. També vam pensar millores per la sala d'espera del CAP, com per exemple posar llocs de taula tradicionals, com l'oca, el parxís, els escacs, i etc. Per altra banda, vam proposar activitats a l'aire lliure, per nois i noies de la nostra edat, ja que ens agrada molt, com per exemple, tornejos d'esports com voleibol a la platja. També tallers per la nostra edat, que no siguin massa infantils, com per exemple manualitats més complexes, dibuix o manga. També vam pensar que seria interessant fer propostes per cohesionar els infants de les diferents escoles, espais per trobar-nos i fer competicions d'esports, jocs de taula i activitats d'art.
11: Últimes tasques fetes. Per altra banda, vam fer una dinàmica per veure quines activitats ens agrada més fer als parcs. Saltar va ser la més votada i després escalar, entre altres. A més, la regidora va consultar-nos quina estructura creiem que era la més adequada per instal·lar a un dels parcs i vam triar la piràmide, que fos molt alta i amb cordes pel mig i si pot que giri. Per últim, els consellers i conselleres hem fet cartells per posar a les zones verdes i als parcs, per fer consciència de cuidar aquests espais. Esperem que l'Ajuntament els pugui posar repartits.
2: Per acabar la nostra intervenció, farem una valoració personal de cadascun dels consellers i conselleres sobre la nostra experiència en aquest curs. Pots començar, Nil.
14: Soc el Nil, represento 5A de l'Escola Pompeu Fabra i aquest curs he sigut conseller. He après milers de coses. Crec que el Consell d'Infants és una molt bona experiència per donar veu als infants. El millor del Consell d'Infants per a mi ha estat conviure amb els altres infants i compartir opinions. Voldria fer una pregunta a l'alcalde i a la regidora. A vosaltres, què és el que us agrada més del Consell d'Infants? Gràcies.
10: Soc Àngelo i represento a 5A de l'Escola Sol Cunit. Soc Àngelo i represento a 5A de l'Escola Sol Cunit. La meva definició, sobretot el que hem fet al Consell d'Infants, és que el que va agradar és agradar molt de les activitats per conèixer a tots els companys i companyeres. També la cabalgada de Dei i més coses.
15: Soc l'Helena i represento 5B de l'Escola Sol Cunit. Al principi no participava tant. No parlava quasi res i vaig anar agafant confiança i vaig començar a parlar més sobre totes les coses. Ara ja tinc la confiança suficient per fer les meves propostes.
16: Soc la Natasha, represento 6B de l'Escola Sol Cunit i aquest curs ha sigut el meu segon any i m'he passat molt bé. M'ha agradat les feines que hem fet, com la idea del mural, però el que més m'ha agradat ha sigut la cabalgada de Reis.
17: Soc Idris i represento a 5B de l'Escola Sol Cunit. El Consell d'Infants m'ha aportat conèixer nous coneixements nous, conèixer gent nova, diversió i jocs. Hem après sobre els drets infantils, la conservació del medi ambient i el benestar social, i hem aportat cada seu de nosaltres el nostre granet de sorra per fer de Cunit un lloc millor on viure.
12: Soc el Marli, represento 5è A, Escola Cossetans, i aquest curs el que més m'ha agradat ha sigut la cabalgata dels Reis.
18: Soc la Selma, represento 5è B de l'Escola Pompeu Fabra i aquest curs he estat molt agraïda amb els meus dinamitzadors. Gràcies al Consell he fet nous amics i amigues. M'emporto moltes experiències. Una és el concurs de la samarreta, on jo i la meva amiga vam quedar finalistes. Per cert, alcalde, quan eres petit t'hagués agradat ser el Consell d'Infants? De petit tenies ganes de ser alcalde? Em podries donar alguns consells per ser alcalde quan sigui gran?
19: Soc la Carissa, represento a 6è B de l'Escola Soc Unit i aquest curs m'ha agradat perquè he après coses noves i he fet molts amics.
20: Soc l'Eric, represento a 6è A de l'Escola Soc Unit i aquests dos cursos ha sigut l'últim al Consell i a l'escola. Aquests dos anys han estat molt divertits i m'ho he passat molt bé. Em fa molta pena deixar-ho perquè ha estat molt divertit i ho recomanaria a qualsevol persona encara que crec que a l'última sessió es podria anar a un parc.
21: Soc la Ami i represento el CCB de l'Escola Escocetans. Jo he estat molt poc temps però crec que el Consell d'Infants està molt bé i té molt bon propòsit. El temps que he estat penso que m'he divertit molt.
22: Soc la Laura, o la Pelirroja, i represento a 6è A de l'Escola Escocetans. Porto des de 5è aquí al Consell i he de dir que m'ha agradat molt més aquest curs, perquè he tingut treballs més divertits. Per a les següents generacions, feu les activitats, però sobretot, el més important, feu amics.
23: Soc la Salma, represento a 5è A de l'Escola Escocetans, i aquest curs m'ho he passat genial, perquè he fet amics i amigues. M'agradaria tornar l'any vinent. Recordo que vaig fer... que en una sessió vam fer un joc molt divertit. Ens ho vam passar genial. Gràcies per escoltar-me i per prestar atenció.
24: Soc l'Anel, represento a 5è B de l'Escola Escocetans i aquest curs m'ho he passat superbé. He fet nous amics i amigues i el que més m'ha agradat del Consell d'Infants són els jocs que hem fet i les coses que hem après.
25: Soc el Víctor i represento a 5è A de l'Escola Soc Unit. El Consell d'Infants me ha parecido muy entretenido, me ha gustado porque he podido conocer a compañeros de otros colegios, hacer nuevos amigos y también a los profesores, que han hecho que sea más divertido. Me ha gustado
26: proponer cosas para mi pueblo, como poner pirámides en algunos parques. Me ha parecido muy divertido la opinión de participar en la cabalgata de Reyes.
27: Soc en Jan i represento a 5è B de l'Escola Escocetans i l'any que ve m'agradaria continuar al Consell d'Infants.
22: Moltes gràcies per haver-nos escoltat fins aquí. Esperem que valoreu la nostra feina i si teniu alguna pregunta us la respondrem ara.
1: Bé, com podeu veure és superinteressant, no? El Consell d'Infants, d'aquí se'n treuen bé moltes idees, moltes visions i bé, contestant a la pregunta que algú m'ha fet sobre Nil, has estat tu, no? Què és el que més m'agrada del Consell d'Infants? M'agrada tot, però sobretot escoltar, m'agrada molt escoltar-vos i saber què en penseu de les coses. Després m'agradaria fer moltíssimes més i totes les que em dieu, de vegades és possible i de vegades no, però sobretot escoltar. La cabalgada de Reis m'encanta, o sigui, és una cosa que m'agrada moltíssim. I després el treball que vam fer de jardins en les escoles i les famílies, crec que va ser molt interessant fer-ho als patis escolars. I aprofitant això, donar-li les gràcies a les escoles també, que participen activament i ens deixen fer-les servir als tutors, hores, traslladar propostes, idees a la resta de companys, és a dir, que el Consell d'Infants no es queda només aquí, en els participants i els consellers i conselleres, sinó que es trasllada a la resta de cursos i a la resta d'alumnat, o sigui, que participa tothom d'alguna manera.
0: Bueno, ara us contestaré jo el que m'heu preguntat, tant el Nil com la Selma. El tema del Consell d'Infants, jo crec que el Consell d'Infants és una cosa molt bona, no només pels que participeu, sinó que és una petita llavor que plantem pel futur de Cunit. Jo me'n recordo, jo abans de ser alcalde era regidor d'ensenyament, abans de que entrés la Iolanda de regidora, era jo el regidor i amb algú d'aquí havíem compartit batalles i històries de l'Ajuntament, de la regidoria, i em va tocar ser regidor d'ensenyament una època que doncs, l'Ajuntament no estava gaire bé, no tenia gaires diners i havíem de fer esforços tots i al final ens en vam sortir. No? I llavors me'n recordo que vaig dir, bueno, el moment que l'Ajuntament estigui sanejat i que l'Ajuntament pugui fer polítiques d'educació, doncs serà una prioritat. No? I llavors quan vam poder, quan la Iolanda va entrar, quan després jo vaig ser alcalde, li vaig dir, escolta, hem d'intentar tirar endavant el Consell d'Infants, que em sembla que ho havíem vist, no sé si era Vilanova o algun municipi, que a la Iolanda li vaig dir, escolta, això a la que puguem ho hem de fer Cunit. I ho hem de fer, per com que has dit al principi, perquè és una manera de que els més petits es comencin a involucrar en el municipi, després el contestaré, Selma, però és una manera de que els petits, les escoles, els alumnes, veieu el que és formar part d'un municipi, el que és formar part d'una comunitat, d'un poble, i que les idees que a vegades pensem, algunes es poden materialitzar, que això és el més bonic, no? De que penses en fer una cosa i que l'acabes fent. Me'n recordo el primer any, que va ser allò de les tirolines, que per això els parcs de Cunit en tirolines, perquè es va escollir aquí en el Consell d'Infants, que després els pares em van dir, hòstia, que corren mucho les tirolines. Bueno, els nens volien tirolines i tirolines. I una miqueta, aquestes petites coses doncs, són satisfaccions. Després, amb temes d'ensenyament, també el tema de la piscina, portar els col·les a la piscina, fer el taller de patrimoni, tot el que ensenyeu de patrimoni a les escoles, són tot coses que el que volem és que la gent, la societat, s'involucri amb el municipi. I jo crec que el Consell d'Infants, la millor cosa és aquesta, que vosaltres hi participeu, que vosaltres veieu que podeu fer coses i que si us agrada en el futur doncs pugueu ser regidors o ser alcaldes. I una miqueta aquesta és la llavor que plantem, ¿vale? Perquè la gent es pensa que l'Ajuntament ho pot arreglar tot i l'Ajuntament no ho pot arreglar tot. I a vegades tots, jo no en tinc cap dubte que tots els que som regidors estan al govern o a l'oposició volen el millor pel municipi. Però jo sempre ho explico a la gent, l'Ajuntament pot liderar, pot fer coses, però si no les sentim tot el poble, les coses no es poden fer. I triguen més a fer-se, si es poden fer, triguen més. I llavors vosaltres us en recordareu d'aquí 10 anys, de que veu estar al Consell d'Infants i que doncs, ara us voleu involucrar i voleu ser regidors i voleu ser alcalde com a Selma, no? Potser en un futur. I llavors el tema és aquest, que ja tindreu una cultura de la participació, del compromís, de la gestió, i jo crec que això serà, doncs mira, una de les petites satisfaccions que podrem fer, que hem pogut fer jo com a alcalde, la Iolanda com a regidora, i que quedarà pel futur de Cunit. Jo crec que és molt important que Cunit tingui un Consell d'Infants, i en altres municipis que no ho tenen, jo crec que era important tenir-ho, després el Consell de Joves, que també dona continuïtat, i al final la paraula Consell vol dir això, vol dir compartir, vol dir participar, vol dir construir. I a Cunit, si no hi ha aquest esperit, doncs no serà un poble com el que volem tots, que és que sigui el millor poble per viure, no? I en aquest sentit, doncs, per això crec que és important el Consell d'Infants. Després, el que em deia la Selma, si jo de petit pensava que seria alcalde, no. No m'ho hagués pensat mai. Jo venia tots els estius aquí, els meus avis eren d'aquí de Cunit, jo tenia la casa aquí al costat, que passa que jo vivia a Barcelona i venia tots els caps de setmana i tots els estius aquí a Cunit i gaudia del poble. No me'n volia anar després a Barcelona, em volia quedar aquí a Cunit perquè s'estava superbé a la platja i tot això. Jo després me'n vaig anar a estudiar a l'estranger, vaig estar 10 anys a l'estranger i vaig tornar aquí i em van dir de participar, si volia ser regidora, que potser passarà a tu, si volia ser regidor, i vaig dir que sí. I van haver les eleccions i la gent ens va votar. I llavors vaig ser regidor, llavors ja vaig continuar sent regidor, fins que em van dir si volia encapçalar jo la llista i ser alcalde. Però jo et dic jo que jo estic des del 2011. El 2010 no sabia ni que seria regidor. O sigui, que no és allò que diguis que ho tenia pensat de petit, però està bé que si de petits teniu la voluntat i les ganes de fer coses pel vostre poble, doncs que aquesta llavor vagi creixent, vagi creixent. Però jo el secret que et diria per ser alcalde o regidor de Cunit, primer que t'estimis el poble, després que el coneguis tot, perquè Cunit és gran, són quasi 10 quilòmetres quadrats, l'has de conèixer tot, has de conèixer la Cova de l'Avenc, la coneixes? Has de conèixer la Cova de l'Avenc, has de conèixer les masies, has de conèixer el patrimoni, has de conèixer els barris, però tens temps, eh? Però has de conèixer el poble, has d'estimar el poble i has de tenir ganes de fer coses. I llavors tu tranquil·la, que trobaràs el lloc per poder ser regidora i poder ser alcaldessa, si vols. Vale? I res més, jo només dir-vos que estic molt content, que torno a repetir que la política són moltes hores, aquí hi ha regidors també que estan per aquí, que són moltes hores, són... el 90% és gestionar problemes, intentar facilitar la vida de la gent, però hi ha aquest 5% de petites satisfaccions que t'omplen i una part d'aquest 5% és el Consell d'Infants, així que moltes gràcies a tots i que gràcies al vostre granet de sorra doncs fem que Cunit sigui un poble millor. Moltes gràcies a tots.

0: Bé, bé, doncs, ara farem el reconeixement als guanyadors del concurs de samarretes. Val, els anem anomenant. La Selma Otero Sastre. La Blanca García. Fabián Raimato. Seguim amb els consellers i conselleres que marxen, d'acord? Que marxen del Consell d'Infants, però que tenen el Consell de Joves. Torno a repetir.
1: Que no s'acaba, continua. Bé, comencem. L'Eric Ferrer.
2: Sí. ¿Qué vas a gritar? ¿Hostia? Sí, no veré ahora. Sí.
0: Ara, si voleu, ens fem una foto, tots plegats, amb l'alcalde, i després passarem a fer un berenar, un petit berenar. D'acord?
3: Amb vosaltres, els quatre guanyadors... Ai, els cinc guanyadors, perdona. Voleu fer-vos una foto amb ells? Vale. Voleu fer-vos una foto amb
2: ells? Fins demà, no ho som.
3: Amb la bossa,
2: amb
3: la samarreta,
2: amb
3: com
2: ho veu.
3: Escolta,
2: escolta, escolta. Hòstia, no hi ha euros. Sí. Un peto que potser s'ha vist per allà. Tot el món, esto para la familia. Sí. Tot el món, esto para la familia. Sí.
4: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
4: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
6: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
4: Dexter Ferru y Tateca.
9: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Cunit Hits. La millor selecció musical al 107.0.
10: Les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35,

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Que a nosotros los Tigers no nos gustan los muebles.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Fidels, i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafa la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen, el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres, però en el cas dels bateries de jazz, es pot dir que, encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia, però sense cap dubte ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs n'hi ha molts de molt bons, però aquest, no sé per què, inclús li han dedicat pel·lícules, i tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys, que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els tindrem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot al llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diversos bateries, però entre ells, que els que sentim, n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria, la mateixa orquestra, però anem, cada peça anem canviant de bateria. Es diu Dave Becco, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista del Camilo, aquest, el Camilo Mitchell

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Woody Reich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove. A l'edat de 4 anys ja es presentava ja als espectacles a dalt de l'escenari,

I com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi, de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve Heat i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Beeplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tan tenes aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació un altre PC en homenatge a Woody Reich. Aquesta es diu La Bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La Bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere no, però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime em dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes, va tocar les baquetes de la Big Band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

Ja arribem al punt de que el bateria que escoltarem a continuació és el culpable total dels dits que estem escoltant. És el culpable perquè va raconar tots aquests bateries i el que va dir que no, doncs li va posar la pistola al pit i va ser que sí, i va aconseguir aquests meravellosos discos, el primer que estem sentint avui i un altre el sentíem l'altre dia, que és el Neil Peart. El Neil Peart, que és un bateria músic nascut a Califòrnia, en principi es va posar en moltes bandes de rock fins que va arribar a l'època de les grans bandes, els jazz, les big band, amb el Jim Cooper, i posteriorment l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Peart va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves, va tocar en moltes bandes de rock, però també en moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi en el seu àmbit musical, perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

Bé, i ara toca tornar amb una altra bateria fan incondicionable del Buddy Rich, que es diu Kenny Aronoff. Kenny Aronoff és un bateria nord-americà que ha col·laborat amb una gran quantitat de discos de reconeguts artistes al llarg de més de 30 anys. Es va graduar a Indiana el 1976 i allí es va enganxar amb els discos del Buddy Rich i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs, ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

és esgarrifós a vegades llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, lo que han arribat a fer, degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr. va començar a tocar la bateria als 3 anys. Inicialment doncs va rebre instruccions del seu pare, però també el portava a lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendrix i posteriorment es va mudar cap a Nova York i allí va tocar ni més ni menys amb el Dave Holland, Hank Jones, Frank West, Ron Hanna, Mingus Dynasty, el Sting, el David Murray, Sheila Jordan, el Sonny Rollins, que va morir fa uns quants dies, l'Steve Coleman, la Cassandra Wilson i ni més ni menys el màxim responsable, diguéssim, del jazz avui mundialment, Wynton Marsalis. És esgarrifós, això. Això és un currículum que avui no hi cap en un llibre. Sentim, doncs, amb aquest Marvin Smith, amb un títol també curiós que diu Tens de provar-ho, tens d'intentar-ho.

Una altra bateria que no ha parat mai, l'Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malcolm Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

Un dia un oient em va dir: "Ai, que poc tardaràs a repetir la música aquí al Hit Parade." Al meu Instagram, a Jordi Casas G. I bé, tenia una mica de raó. Aviam, tinc música per parar un tren i per anar posant. Per exemple, el Papa Was a Rolling Stone. Però clar, no posarem una cançó de 10 minuts, no? I hem d'anar cada setmana variant una miqueta, però a vegades també doncs s'ha de repetir una mica, perquè és clar, no tot és Elton John, Madonna, Prince, els Pet Shop Boys, etc, etc, no? Molt bé, doncs res, el que he dit. Salutacions de Jordi Casas, benvinguts a Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s, i molt aviat tindreu una sorpresa en aquest programa, en el qual hi col·laboren directament el Caco Martínez, que ara us dirà hola amics, també l'Esteve Llop, i res, que saludem a tots els companys i companyes.

0: al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital i al Gironès, a la Selva de Girona, a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, Barcelonès i l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera i Ibiza, i també a Sitges i a la Costa Daurada, a Cunit, a la província de Tarragona, Baix Penedès. Molt bé, doncs res, anem a començar directament el programa amb en Caco Martínez. Caco, què tal?
1: Hola, companys i companyes. De nou en acció a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Que bé em sento compartint amb vosaltres joies musicals com la que escoltarem a continuació del gran George Michael, un track del gènere disco-funk que no va tenir gaire repercussió a nivell de vendes, però sí que va aconseguir que es ballés en infinitat de clubs de tot el planeta. Parlem de Outside, un divertit tema que va remoure més d'un estómac pel seu reconeixement descarat a la llibertat sexual, desafiament a la moral pública i la reacció mediàtica. George Michael va llançar el tema el 1998, després de ser arrestat en un bany públic de Beverly Hills per un incident relacionat amb conducta sexual. Som-hi!

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

bé un tema que es deia Moonlight Shadow o bé Two Friends, totes elles amb la veu de Maggie Reilly. Aquí teníem a Michael Phelan for Reina Ford donant pas ara mateix a un tema que sempre m'ha impactat. És una de les meves cançons favorites all time. Aquí tenim a Propaganda Machinery. Un tema de començaments dels anys 80 i una de les primeres cançons que vaig punxar amb un petit pub amb uns plats Lenco.

0: dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

vaig trobar això? Aviam. Un Casio BL Tone. Això és increïble, em va costar una pasta, però ho vaig comprar perquè de petit també, òbviament, havia tingut aquest mateix, diguéssim, pianet, un teclat de la Casio, que és el BL Tone, i que vam fer servir Trio per crear aquest hit que acabeu de sentir, que es deia Da Da Da. I ara mateix, un dels homes més sexys de United Kingdom es diu Rod Stewart. Qui no recorda aquella cançó que deia "Creus que sóc sexy? Do you think I'm sexy?" Anem a recuperar aquest número 1.

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Música de casset de benzinera a Hit Parade.

Després de cançons com Bailando amb los Pecamoides, Olvido Gara, d'origen mexicà, va assolir un èxit brutal amb aquesta cançó que tothom ara mateix ja ha cantat i ha recordat amb aquella alegria de la música de l'època. Què li importa Alaska i Dinarama? Grans temes que bé que en aquest programa ens transmeten.

0: dels 90 tenim aquí el bon amic Esteve Llop. Esteve, què tal? Com ho portem? Què ens presentes avui?
1: Ei, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar de nou un moment de reflexió, de posar el zoom en una cançó en concret de la història de la música. Viatgem ara a l'any 1992 per a recuperar una cançó del treball de Madman's Return que va publicar el duet alemany de música Eurodance Snap. Un duet que formaven, doncs, d'una banda, un raper molt conegut, Turbo B, i d'altra banda, la cantant Thea Austin. Van aconseguir una cançó que realment té molts colors i moltes interpretacions diferents. Una cançó que es va tastar inicialment abans de ser publicada en una discoteca per a comprovar les reaccions de la gent que estava en el local. Així doncs, un experiment molt interessant. Una música que resulta melancòlica, tot i ser música de ball, i que ens porta bones vibracions. Segur recordareu aquest Rhythm is a Dancer.

Era l'any 1995 quan es va rodar una pel·lícula que es deia Dangerous Minds, Ments Perilloses, i aquesta era la cançó estel·lar, amb Julio, no Julio Iglesias, sinó Julio a seques. Una cançó que es deia Gangsta's Paradise i que tenia un sampler directament de Stevie Wonder que es deia Pastime Paradise, i Stevie Wonder li va deixar posar, si no deia paraulotes, a la cançó. Us sona això? California Love. Ostres, sí, eh? Sí, sí, doncs està clar. La majoria d'èxits estan directament samplejats de cançons que no van ser gens èxit, com aquesta del malaurat Joe Cocker, que es deia Woman to Woman. Doncs molt bé, als anys 90 va venir un home que malauradament van assassinar a trets. Es deia Tupac, i acompanyat de Roger Truman i Dr. Dre van treure un èxit brutal que està samplejat de Joe Cocker i Woman to Woman, que es deia California Love.

0: Jordi Casas.
1: Jordi Casas, un tic-tip posant la ràdio i només sento que regató.
2: No!

Aquesta també l'havia posat com a novetat i sonava a les ràdios a començaments dels 90, les emissores de ràdio de qualitat, òbviament, amb una gent que es deia

0: Bé, senyors i senyors, salutacions cordials de Jordi Casas. Això ha estat Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu connectar directament, contactar via Instagram a Jordi Casas G i també escoltar doncs el podcast d'Apple Podcast o d'iVox o de el Spotify, però allà a vegades no hi és absolutament tot. Molt bé, marxem amb una banda femenina amb nom de Cotxet de Nen. Es deien Janai, s'escriu Zané, com Jané. I bé, aquesta és una bonica cançó que també vaig presentar als anys 90 com a novetat. Us deixem.
1: Hola, amics.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: RadioCunit.org.
3: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis les femmes migrées.
6: Ich bin migrierte Frauen.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: وشنرنتيني.
9: Sono donne migrati.
10: 私は移行された女性です。
11: I migrated women.
12: Estou mulheres migrados.
13: Nish tamrat tamhajar.
4: Soc dona migrada.
1: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
4: A Radio Cunit.
1: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
1: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: Ràdio Cunit, el 107.0.

La cuina d'en John, un programa de Jordi Ibáñez, un programa que s'emet els dimecres a les 10 de la nit.

0: lost in power. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost.
1: Hola, ¿qué tal? Molt bona nit. Ja estem aquí una setmana més, com hem dit, amb tots vosaltres i amb les nostres receptes, amb els nostres consells, amb les nostres coses. Sí, una nit més. Sembla que no se'n va aquesta calor, no? La veritat és que no, la veritat és que encara anem amb màniga curta i ja estem quasi acabant el mes de novembre. Sí, la veritat és que al final no sabem què fer. Sí, posar-nos una jaqueta fineta o una jaqueta més gruixuda. Bueno, per la nit potser sí, per la nit potser fa falta. Molt bé.

0: Bueno, John, i aquesta setmana quina recepta ens portes?
1: Bueno, aquesta setmana portaré un pollastre. Un pollastre fet al forn, amb mel i mostassa. Ah, pues, em sembla una recepta força bona. Però com el faràs? Bueno, després l'explico. Molt bé.

Bueno, aquesta nit la meva recepta serà un hojaldre amb carbassó, formatge, ricota i uns pinyonets. Per poder fer-lo, els ingredients serà un full de massa de pasta fullada rectangular Buitoni, o de la marca que vulgueu, 200 grams de carbassó, 100 grams de formatge ricota, 10 grams de pinyons, un ou per poder-lo pintar, sal, pebre negre moguda, una miqueta de sèsam i una miqueta d'orenga sec. Per preparar aquesta mil fulles amb carbassó i formatge de ricota i pinyons, primer posarem el forn a 200 graus. Tallarem el carbassó a l'ullar fent unes llonxes

Les tires, ja totes senceres, i es polvejarem amb el sèsam. Després repartirem el formatge ricota, posarem la sal, pebre i orenga. Posarem tallat el carbassó, que ja tenim posat en forma, que fossin quadradets, fent com una forma així, com si fos una cadira d'aquestes antigues decorades, allò, una pa arriba i otra pa abajo, i les podíem posar també com nosaltres ens donés la gana. Això seria una cosa a gust. Anirem repartint els pinyons per sobre, fornejarem durant 17 minuts i durant aquesta cocció de l'hojaldre anirem punxant amb una forquilla perquè pugi. I ja tindrem la nostra recepta d'avui. Hojaldre de calabacín amb formatge de ricota i pinyonets.

0: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform, zipping
1: a... Bueno, John, et toca.
2: Sí, em toca, ja ho sé. Bueno, jo per mi, el que faré avui és un dels plats que més m'agrada al món, que seria el pollastre. Però a sobre aquest pollastre el posarem amb mel i una miqueta de mostassa. Què us sembla? Home, a mi em sembla que... Doncs, perfecte. Bueno, pues, per fer aquest plat necessitarem el següent. Necessitarem un pollastre que sigui d'aquests de... una mica d'un quilo, més o menys. Pot ser una miqueta més gros. Dues cullerades de sal. Una culleradeta de pebre. Podria ser molt picant o de menys. Però, bueno, sobretot, que la pebre sigui recent molguda. Dues cullerades d'oli d'oliva. Un quart de tassa de mel. Quatre cullerades de mostassa de Dijon. Mitja ceba filetejada. Ben picadeta. Tres dents d'all. Per fer l'elaboració, el primer que farem serà barrejar l'oli d'oliva amb la mel, la mostassa, la cel, la ceba, ben picada, l'all també que estigui ben picat, la sal i la pebre. Reservarem en una tassa perquè es quedi tot ben marinat. I tot això cobrirem el pollastre com el resto. Ho posarem tot això al refrigerador durant una hora, més o menys. Posarem el forn a calentar, 200 graus centígrads. Posarem el paper de forn sobre la bandeja, la bandeja o la safata. I posarem a sobre el pollastre marinat. Fornejarem durant 20 minuts. Quan això ja estigui amb el seu temps ja fet, obrirem el forn i anirem pintant-lo amb la marinada que hem fet, perquè quedi, diguéssim, ben agafada i ben pintada. Esperarem uns 10 minuts i tornarem a vernissar una altra vegada, i una altra vegada dintre de 10 minuts. I quan hagin passat els 45 minuts, retirarem el pollastre del forn. Posarem a servir amb una amanida o amb unes patates. I si no, us podíem posar unes mongetes o qualsevol llegum. I ja tenim el nostre plat d'avui. Molt bé, John. M'encanta aquest plat. És un plat que, bueno, amb bastant de condiment, fet al forn, que no és refregit, i porta mel i mostassa. Sí, és un plat molt bo. Doncs molt bé, John. Fins ara.

Bueno, amigas, amigos, amiguis, amogos y amics, y amiguetes, y amiguets, i el que vulguis. Ja tenim un programa més, un programa de cuina, un programa amb el qual us donem consells per poder, bueno, pues, gaudir. En aquest cas seria avui fer una pasta follada amb carbassó, formatge de ricota i pinyonets. Potser la pasta follada és una mica follada, però encara que sigui molt follada, tampoc no és tan engreixada. Podem fer molt d'esport per poder-ho cremar. Tenim el pollastre al forn, amb mel i una mica de mostassa. I tenim macarrons amb atún, que ens ha dit la Lola. Sí, avui hem donat uns consells i hem donat uns plats força bons. De sempre, camina cada dia, fer esport i buscar l'equilibri amb les coses. Això no vol dir que fem el cosino, sinó viure i deixar viure. Això mateix, viure i deixar viure. Amigues i amics, fins la propera setmana. Adeu.

cuina d'en John, un programa de Jordi Ibáñez, un programa que s'emet els dimecres a les 10 de la nit.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I'm migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
1: Soc dona migrada.
10: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
10: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
11: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
10: La CDteca, con Karen Iles.
12: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Ràdio Cuní, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la remeja, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Eres hermoso y luz del mundo.
9: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
10: La música no fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. Kilómetro cero, denominación de origen.
11: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3:30 de la tarde.
11: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM, www.radiocunit.cat.
12: Las dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
13: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
14: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
15: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
12: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
16: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
17: Chinchín Costa Fleming
18: ha regresado.
19: He regresado con fuerza.
20: Más o menos, sí.
21: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
22: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
21: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
23: Sí, hombre, ¿y qué más?
24: Costa Fleming.
25: Y lo hacemos el, ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
25: Pero menos guasa, ¿eh?
26: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
18: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo!
18: Yeah. Radio Cunit.
27: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estás escuchando Radio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui com a mínim que tingueu espai. Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. Aquesta és la llista del 2023, però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. Portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic d'intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes, i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid, i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant, de Riot Games, és una de les darreres adquisicions, i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que combinades podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i a partir d'aquí bàsicament és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos durant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquest tipus de jocs, però també hi han incursions, hi han mazmorres, entre cometes, i un fotimer de puzzles i modus competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament, i també podeu fer la versió de pagament, en la qual tindreu tot el modo història i les mazmorres i els eventos del mode de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem, tenim Warframe. Warframe es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb tres amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques

i poders únics i que, a més, els podem personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben basades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindré a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que estan viciats en aquest joc, més que rep el seu enfoc totalment realista, i les partides de supervivència que té. Enfrontaments entre esquadrons, i des de 2022, ha passat de ser un joc de pagament a ser un joc totalment free-to-play. Encara que aquest no compta amb el crossplay, o sigui, no pots jugar amb la mateixa compte en PC i consola, són comptes diferents. Igualment, és un joc altament recomanable si t'agrada les Battle Royale. El Battle Royale és allò de et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 100, els 99 jugadors que hi ha, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és el, juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com els altres, com tots els Battle Royale, doncs 100 jugadors, un mapa, el mapa està encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. El Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale. I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, doncs, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends, un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, doncs ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends doncs, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portes de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes,

0: I el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo, marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors, en batalles totalment massives, per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes de sedi. Per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o un cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc on l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament. És una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha. És un avanç i un després en els jocs d'estratègia. I és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics, com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable, conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix engegar una campanya per la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament, val? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenint en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, us pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí. Però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc de Bethesda ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dues dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, ¿vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts, els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de 5 jugadors contra 5 jugadors competeixen en aquest mapa, i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sabíeu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de 5 campions competeixen entre si per derrocar el nexe, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats màgies i estadístiques, cadascuna diferents, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar molt... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha petat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Tots dos es basen en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite. L'Smite, que Hi-Rez Studios doncs, va treure la seva versió de del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt, en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica. Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetrà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un, és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara, Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Team Fight Tactics. A veure, els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte doncs, on col·loques els teus herois, en l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Team Fight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més, és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més allà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattle de Valve, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. Vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, o sigui, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència, que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si es vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, un RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar en diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, però clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, o sigui, ja directament tira-t'hi de cap, eh? O sigui, no cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, vés-hi directament. Qui busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un putimer de jocs, de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i dues expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, eh? Ja teniu lloc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un lloc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això us podeu jugar ajuntar amb altres tres caçadors, slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemoths i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile. Quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, exploren amb perspectiva isomètrica el món de pesadilla de Wreckless, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç, i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que s'han de que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un lloc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat, que respalda el seu, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creïn qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar. La darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara a la versió de PC del Diablo Immortal sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla, jo l'he provat, i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més, ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït com a servei, amb servei de microtransaccions, i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc a poc van donant passos en la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i els partits en línia. Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït, que ens dona 19 localitzacions diferents, en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem en la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el que s'intenta aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, ja us dic, la pinta està... O sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Heroes el Hearthstone, Heroes of Wazard, i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft, i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Bé, la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient, el número de cartes que tens per escollir són enormes. I les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrentaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, sembla llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que poden desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres per al nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta et pot canviar totalment l'estratègia i et pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant pels que no ho coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, vale? No cal. O sigui, realment, és un joc que, sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix dotzenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades a les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refrigues interplanetàries trobaran Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar batalles contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, 9 rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare i es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants i les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local i inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc a 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar i hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que, ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local, el mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus, i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, encara si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a l'Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes, que hi ha cotxes segur, que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, dos porteries i sis cotxes. Tres a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitxant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etc etc etc. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment, el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, doncs imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, ja, de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrà circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, són els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, doncs, mira, dintre dels jocs de rol, jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre d'Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs, poder no tan coneguts, o poder no tan, tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al centre.
2: Shambhala, mons paral·lels.
3: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
2: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
3: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
4: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
3: tu programa de hard rock y heavy metal.
4: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
3: y Sergio Striper.
5: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
6: Les vibracions de DJ Jazz.
5: Tots els divendres a les 9 de la nit.
7: Vibracions. Vibracions.
6: Vibracions.
5: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
6: Amb DJ Jazz. Jazz.
8: Això sona bé.
9: DJ Jaumix presenta
10: el Tecnòdrom.
11: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
12: El Tecnòdrom
13: amb Jaume Sens.
14: Jaumix in session.
15: M'agrada.
5: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
16: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0. Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

0: Ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, ens ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el qual us convida a aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast Insyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants.